0: estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
3: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
4: És un animal.
3: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
4: Quico Larro que acaba de fer la milla mal.
3: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
4: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
2: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
5: Bon dia, què tal? Com esteu? Poc menys de 9 hores per al tot o res per Espanya al Mundial, al Sofi Stadium de Los Angeles, quarts de final entre Espanya i Bèlgica. A les semifinals espera França, però abans s'ha d'eliminar els Diables Vermells. I em recordava aquests dies el Lu Martín que, casualitats de la vida, fa 40 anys, al Mundial de Mèxic 86, el Mundial que acabaria guanyant l'Argentina de Diego Armando Maradona a Espanya, en aquell Mundial ja va caure també als quarts de final, precisament contra Bèlgica. Lu Martín, què tal? Bon dia.
6: Bé, bon dia.
5: Ha canviat molt la història, ha canviat molt la selecció, però és veritat que hi ha aquest precedent entre les dues seleccions a uns quarts d'un Mundial.
6: Ja ha canviat molt Espanya. Continuem vivint en una democràcia que no ho és, però ha canviat tot. Sí, ha canviat tot. I ara més ara guanyem. Abans pensàvem que eren les millors i no guanyaven, però ara guanyem.
5: Tu vas cobrir 4 mundials, m'explicaves ara, alguns també aquí des de la distància hi has treballat, però...
6: El 86 el vaig viure a la redacció del Diari Esports, sí.
5: Quines sensacions tens de cara a aquesta nit?
6: De fet, vaig començar als Estats Units, al Mundial dels Estats Units. Quina sensació tinc?
5: Sí.
6: Bueno, que està sent un mundial atípic en tots els sentits, que ens queixaven els de Qatar i els de Rússia i resulta que aquest és pitjor que aquell.
5: Ara en parlarem.
6: Si en parles d'Espanya, crec que tenim un gran equip.
5: Hi ha gran equip, com diu el Lu, 40 anys després. Espanya i Bèlgica es troben en uns quarts de final d'un Mundial. Ho explica el Lu Martín en aquest llibre, Cuando éramos los mejores, pero no ganábamos nunca, que vas escriure amb el Santi Jiménez. De seguida en parlarem amb el Lu sobre aquesta intrahistòria que avui, 40 anys després, es torna a repetir entre Espanya i Bèlgica. Ho explicarem tot des d'ara i fins la una aquí al Què t'hi jugues, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?

0: 16 anys després d'haver-se classificat per primera vegada a la història per unes semifinals al Mundial de Sud-àfrica, on Espanya va guanyar la seva primera estrella, avui els de Luis de la Fuente volen venjar-se de Bèlgica i assegurar-se les que serien les segones semifinals d'un Mundial per la selecció espanyola. És veritat que el 1940 van ser quarts, però el format aleshores era diferent, així que aquestes es considerarien les segones semifinals per Espanya. Ara mateix són les 12:10 a Catalunya, són les 3:10 a Califòrnia. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal, Helena? Bon dia.
0: A hores d'ara la selecció descansa. Abans de la important cita de quarts de final d'avui a les 9 del vespre, hora catalana, el seleccionador Luis de la Fuente, Santi, ha parlat aquesta matinada. Estàvem emetent nosaltres El Faro. Com l'has vist, Santi?
1: Va ser una roda de premsa llarga de més de 30 minuts, amb una calma espaterrant, fent broma i amb tranquil·litat, que és el que vol transmetre Luis de la Fuente als seus futbolistes. Va parlar de molts noms propis de la selecció espanyola, com per exemple Lamin Yamal.
2: Si veis la motivación que tiene Lamin, creo que ahora es un jugador muy peligroso para los rivales. Y sabemos que el mejor Lamin, el ofensivo, que es lo más vistoso y lo que más se revalora, está por llegar, porque todavía no ha dado ese paso de brillantez del nivel que estamos acostumbrados a que ofrezca. Lo va a ofrecer, seguro. El otro día fue un escenario en el que tuvo que trabajar en defensa y saber defender ante un rival potentísimo hasta que lo reventó, porque si se lesionó en uno fue también por la gran exigencia que le había marcado Lamin.
1: També li van preguntar per l'estat de forma de Pedri, l'elogia, tot i que no va tenir el seu millor partit contra Portugal.
2: Yo a Pedri le veo muy bien. Seguramente no fuera un trabajo tan vistoso como en otras ocasiones, pero fue un trabajo muy práctico, que el equipo se benefició y luego hizo un gran trabajo para que los compañeros que salieron se beneficiaran también de ese trabajo. Esto es un trabajo en equipo. Y cuando un equipo tienes que pensar que de los 11 jugadores todos no van a estar al 100%, ni los más brillantes. Un equipo es precisamente eso. Cuando alguien no ofrece su mejor versión que otro, la disimule. Y nosotros en eso somos especialistas.
1: Un Luis de la Fuente tranquil i seré abans del partit contra la selecció de Bèlgica.
0: I també vas estar, Santi, amb Gavi, que es nota que està còmode quan està al teu costat perquè et va regalar una de les frases del Mundial.
1: Va ser la frase del dia. Escoltem el moment de Gavi explicant com s'ha imaginat que li dona un Mundial a Espanya.
3: No sé, yo siempre pienso, siempre he pensado, bueno, y soñado que metía de chilena en la final del Mundial. Claro, son sueños, ojalá se cumpla. Pero no sé, rival, no sé, me gustaría, bueno, Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final, quien sea.
1: Un Gavi que també va dir que, home, que tothom vol jugar més, però que accepta de bon grat el que vulgui Luis de la Fuente després d'entrar al primer partit, no jugar a la seva posició i ser el damnificat a l'11 inicial d'Espanya.
0: És que, a més, mentre el Santi li anava preguntant a Gavi, teniu el vídeo a les xarxes socials del que t'hi jugues, de com s'imaginava que seria aquell gol, el Gavi va rient, com dient, ho dic o no ho dic, ho dic o no ho dic, i és Gavi, i evidentment ho diu. I li van preguntar per aquestes declaracions de Gavi, imaginant-se marcant un gol a la final de la Champions de Xilena a Luis de la Fuente.
2: Pues yo estaría muy feliz, primero por el hecho de estar en la final, seguro, sí, y segundo porque si mete Gavi un gol de chilena y es el del campeonato del mundo, yo con lo que le queremos a Gavi, sería una celebración doble, primero el mundial y luego la celebración por el gol de Gavi. A Gavi le queremos mucho, pero Gavi sobre todo eso lo que demuestra es su ambición, sus ganas de pensar más allá y pensar que podemos llegar. Demuestra, insisto, que un futbolista que está pensando en hacer algo grande, algo histórico. Y además ya conocéis a Gavi. Gavi es un chico fantástico y un gran futbolista.
0: Un dels homes que més agrada a Luis de la Fuente, Gavi. Santi, el seleccionador té l'11 titular disponible. Creus que repetirà equip avui?
1: Doncs un molt similar al que va jugar el partit contra Portugal. Ha estat el millor 11 de Luis de la Fuente en aquest Mundial, amb Unai Simón a la porteria, Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurell en defensa, la defensa així inamovible, mig del camp per Rodri, Pedri i Dani Olmo, i al davant és on tinc algun dubte més, no ho tinc clar aquesta vegada. A priori hauria de ser el mateix, Lamin Yamal a la dreta, Baena a l'esquerra i en punta Mikel Oyarzabal, però no sé si pot tenir alguna cosa preparada Luis de la Fuente per fer una volta al tema i sorprendre a la selecció de Bèlgica.
0: Com ho veus tu, Lu? T'esperes alguna sorpresa de Luis de la Fuente avui?
4: No. La veritat és que no, és un tio bastant avejé, no? Jo crec que el que s'ha guanyat jugar però fa temps és Ferran, perquè crec que li dona molt més que Baena.
0: L'altre dia va estar molt bé el partit contra Portugal, sí. Els minuts que va tenir, va assistir.
4: Sabeu que fa temps que el defenso, en aquí tothom se'l vol carregar i per mi és un jugador que fa molt i, a més, combina molt bé amb Lamine.
0: I destacar la parella de centrals, eh? Bueno, òbviament Unai Simón està molt bé en porteria, rècord d'imbatibilitat, però la parella de Laporte i Cubarsí en...
4: Unai ha tancat moltes boques i el de Cubarsí és espectacular, però espectacular.
0: Estan fent un bon tàndem entre els dos. Laporte també és veritat que arriba just a aquest partit, o ens ho han explicat aquests dies els nostres companys des d'allà, però...
4: De Laporte ho podies esperar.
0: Sí, no et sorprèn que havent marxat a Aràbia que hagi pogut recuperar aquest bon nivell?
4: No, és que crec que molts jugadors que han jugat a Aràbia han tornat superbé i superfrescos.
0: Menys Cristiano.
4: Bueno, perquè Cristiano ja té una edat.
0: Sí, sí.
4: Bueno, també la té la por, però bueno, és diferent. Però el de Cubarsí és espectacular. Veritablement espectacular. Per mi és un dels jugadors del torneig.
0: Sí, sí. A més, amb aquesta actitud tan de passar desapercebut que té ell, no? Però...
4: Sí, però bueno, està sent un jugador molt important, està trencant línies en defensa i per mi defensivament està molt bé, però en atac també.
0: Sí, sí, l'actitud, la calma que demostra
4: al
0: camp.
4: I el farà.
0: Sí?
4: Jo crec que sí.
0: Tu t'esperes un gol així...
4: Un córner, una cosa d'aquesta, que apareix allà i fot el peu. Jo crec que sí.
0: Santi, per tancar la setmana, ja saps que som molts seguidors de les teves històries, volem una historieta de les teves.
1: Avui anem cap al futur. Marxem al Mundial 2030. Recordeu que el 2002 van organitzar el Mundial Corea i Japó i la majoria de partits, la final... Els grans esdeveniments d'aquell Mundial van ser el Japó, però la història ha passat com el Mundial de Corea i Japó. Per què? Doncs perquè Corea l'únic que va demanar va ser que el seu nom estigués davant del Japó en el naming, a l'hora d'anomenar el Mundial. Va ser una decisió estratègica, de màrqueting, i els va funcionar. 24 anys després, tothom recorda aquell Mundial com el Mundial de Corea. Es van posar al mapa. Doncs bé, el d'Espanya, oficialment, el nom és Mundial de Marroc, Portugal i Espanya. És decisió d'ordre alfabètic. Les paraules en anglès, Morocco, Portugal, Spain. La primera ja ens han fotut l'aigua a casa. Però és que ara, a la concentració de la Federació Espanyola, per primera vegada temen que la final no estigui tan decantada cap a Espanya i que el Marroc sigui una de les opcions principals de la FIFA.
0: Alerta, amb això que ens explica el Santi Ovalle, que des de la federació ja temen que la final del Mundial 2030 pugui anar cap al Marroc. De fet, el nostre company Anton Meana ha preguntat en les darreres hores al president de la federació, a Rafa Louzán, per aquest motiu. Diu que ell només pensa en Bèlgica.
5: Hoy no toca hablar del Mundial 2030 porque tenemos un partido muy importante que es mañana, ¿no? Yo sabéis ya mi opinión en relación a eso. Sería imprudente por mi parte si realmente hablamos de algo que va a suceder dentro de 4 años y que de alguna manera faltan muchos meses para tomar una decisión de ese calado. España está perfectamente organizada para un gran mundial.
0: Lu, com ho veus tu, això? Creus que realment Marroc, amb aquest bon moment que viu el futbol africà, pot emportar-se la final?
4: Sí, absolutament. Sí, perquè la federació ha apostat molt fort per al Bernabéu, però el Bernabéu s'ha demostrat que és un camp molt cutre. I... La FIFA pensa en camps molt grans.
0: El de Casablanca ho és, no?
4: El de Casablanca ho és, i és molt modern. I tindria... L'opció espanyola seria el Camp Nou, però per qüestions polítiques no volen. Aleshores, està menjant la torrada a Marroc, a Portugal i a Espanya. I la FIFA té molt bones relacions amb la Federació Marroquí, perquè Àfrica dona molts vots. No. Són molts vots per la FIFA. I bueno, la FIFA té un pollastre important, o sigui, no, la veritat és que ara mateix a saber com acaba el tema.
0: Hi ha la reelecció de Gianni Infantino pel mig, és a dir, que aquí jugarà molt la geopolítica, com diu el Lu. Això serà més endavant. Avui Partit de quarts entre Espanya i Bèlgica, una Bèlgica que arriba en el seu millor moment i que espera classificar-se per les seves terceres semifinals, però que li dona a Espanya el paper de favorit. Aquest és Romelu Lukaku en declaracions al Santiago Valle.
6: Para mí, el España es un equipo muy completo, porque en muchas fases del juego ellos están muy fuertes. Puedes jugar de combinación, de velocidad con los jugadores por la banda y tienes jugadores que están muy inteligentes dentro de las líneas. Para nosotros es muy importante de jugar el partido perfecto, porque si tú miras los partidos que ellos han jugado fino ahora, es muy impresionante. Pero nosotros tenemos calidades también y vas a estar en un partido muy importante para nosotros.
0: Bruno Alemany, ¿qué tal? Bon dia.
7: ¿Qué tal, Elena? Bon dia.
0: Amb la baixa d'Onana al centre del camp, per on passa el perill de la selecció de Rudi García?
7: Doncs és una selecció perillosa perquè ve de menys a més al Mundial. Crec que va fer un canvi de xip molt bèstia, molt important a la segona part del partit davant Senegal. Estava perdent 0-2 i a partir de la pausa d'hidratació de la segona part va canviar l'equip de Rudi García com un mitjó. Va ser un equip amb possessió perillós, amb canvis que li han donat molt, el fet de posar a Luke Bacchio a la banda dreta li ha donat molt de desequilibri. Trossard està funcionant com a extrem per l'esquerra, però es fica per dintre i és capaç de generar molt de perill. Una Bèlgica liderada per Tielemans, que és el nou capità, el futbolista que mou l'equip al mig del camp, el jugador de l'Aston Villa, que està sent una de les estrelles claríssimament de Bèlgica en aquest Mundial, que a més té al darrere Courtois i al davant a Lukaku, que és cert que no és davanter centre titular, però que quan entra normalment és per matxacar, per fer mal als rivals i porta ja uns números interessants en aquest Mundial. Per tant, un rival perillós, a priori és veritat, amb una defensa fluixa, i això és el que hauria d'aprofitar Espanya per guanyar el partit i per classificar-se per les semifinals.
0: Una Bèlgica que va de menys a més i que es retroba amb Espanya, com dèiem a l'inici del Que t'hi jugues, 40 anys després, en uns quarts de final en un Mundial. Aleshores va ser el Mundial del 86 i el Lu Martín i el Santi Jiménez van escriure aquest "Cuando éramos los mejores, pero no ganábamos nunca", Lu escrit el 2010, òbviament abans de ser campions del món.
4: Sí, clar.
0: Teletransporta'ns aquell Espanya-Bèlgica del 1986, que és el que expliqueu en aquest llibre, que recomano moltíssim. És un llibre molt entretingut, rius, i és un llibre molt Lu i molt Santi.
4: Bueno, no, és un llibre molt la selecció espanyola del
0: però molt al vostre estil. Tu passes molt bé llegint aquest llibre.
4: Bàsicament està escrit amb declaracions, bueno, en records d'aquella selecció. La veritat és que aquells jugadors estem parlant d'una selecció en la que estava de porter Zubizarreta, de jefe absolut i capità Camacho, noms com el Soso Gallego, Tomás Reñones, que era titular. Estava Maceda, però només va jugar un partit perquè es va lesionar. Mitchell, Calderé, Julio Salinas i, evidentment, Butragueño, que li va fer 4 gols a Dinamarca. Era una selecció que va enganxar molt amb l'afició. Recordo que la gent va sortir al carrer el dia que Espanya li va fer 5 a Dinamarca. O sigui, jo crec que va ser la primera vegada que l'afició d'Espanya va sortir al carrer per celebrar una victòria. I era una selecció que vivia en una federació caòtica, una federació que acabava de sortir Pablo Porta i estava José Luis Roca. No sé, vosaltres no us en recordeu, res d'això.
0: No, jo no me'n recordo.
4: Tu no havies ni nascut. Tu?
0: Aquell any vaig néixer.
4: Vaig néixer aquell any, clar. Maroto.
0: Joaquín Maroto.
4: Joaquín Maroto va viure aquell Mundial a Mèxic. Maroto ens va ajudar molt a fer aquest llibre, perquè, clar, ell hi era. I van passar moltes coses, o sigui, va estar Rocío Jurado a la concentració. Hi ha rumors que diuen que va tindre relacions íntimes amb un jugador de la selecció.
0: No es diu, no?
4: No. Bueno, no es diu.
0: Que llegeixin el llibre, sí, i a veure si troben.
4: Igual troben pistes. Però van passar moltes coses. A l'equip,
0: mira com riu Maroto, eh?
4: L'equip va estar concentrat en un hotel dels que els jugadors van fugir perquè era una casa, un lupanar.
0: Què dius, ara?
4: Ple de cucaratxes. I la gent va sortir per potes. Calderé va donar positiu després d'una intoxicació perquè li van donar un bisolbon. Tot va quedar amb una multa per al metge de la federació, però que el susto del Calderí, imagina't.
0: Clar.
4: Van passar moltíssimes coses. El Carrasco li va tirar un plat d'espaguetis al cap el seleccionador al Rincón va amenaçar per anar-se...
0: Amb quin motiu? Emprenyat
4: per... Emprenyat perquè no jugava. El Rincón va...
0: Sí, Eric García ara podria fer el mateix, no? Amb Luis de la Fuente.
4: Sí, el que passa que Eric García té un altre tarannà. Sí. Havia 5 jugadors del Barça, 8 del Real Madrid. Clar, ara no hi ha cap del Real Madrid. La situació... Bueno, i la situació del país era la que era a Espanya. Acabaven de sortir, ja et dic, el 86, això, aquest país era un país com amb una efervescència política.
0: El Partit Socialista havia guanyat les eleccions.
4: Acabava de guanyar les eleccions. Clar, això era impensable quan sorties on sorties, no? Vull dir que era un país diferent. Era un país que, jo què sé, estava Julián del Amo, que era el que portava la selecció i havia estat a 5 mundials. Era una persona superrespectable, però quan manava més que el president de la federació i de cara als jugadors era el mal que es fiaven d'ell. I, bueno, van començar en Brasil, al final va arribar Argelia, perquè, clar, jo combustia, perquè, clar, tenien que guanyar dos partits per classificar-se. I no estava clar, però havien arribat com grans favorits. Era, bueno, que anaven a guanyar el Mundial. I el primer partit ja empaten. Hòstia, contra Argelia ja, uf, com no guanyem Argelia, i Calderé, bueno, va fer un partidàs. El Calderé va ser molt important, aquell Mundial. Bueno, després li foten 5 a Dinamarca, i ja es pensaven que, vamos, ja, és que vamos a ganar. Vamos a ganar, i com sempre no van guanyar, perquè no guanyaven mai, van caure quarts per penals, això també és veritat. I el cinquè penal el va tirar un xavalet de Gijón, Eloy. La veritat és que la gent que estigui escoltant això i que hagi viscut aquell Mundial se'n recordarà moltes coses. Per ser aquest llibre, ho puc explicar?
0: Sí, que no sé què vas a dir ara.
4: Que va arruïnar la teva primera cita amb el cara salt de les parades.
0: És veritat, és veritat. Ara ho estàvem recordant. Sí, sí, perquè me'n recordo que li vaig dir no puc anar perquè avui el Santi Jiménez i el Lu Martín presenten Cuando éramos los mejores, sí. I ja m'he compromès, no puc quedar amb tu.
4: I el vas deixar tirat.
0: No, vam posposar-ho, però bueno, va ara acabar bé la història, va acabar bé. Perquè...
4: Sí, va acabar molt bé. Tu estàs aquí presentant un programa, cuidant a dos nens...
0: I ella al Mundial.
4: I ella a Los Ángeles, tocant-se la panxa. Bueno, a México, on està ara.
0: A Los Ángeles.
4: Tocant-se la panxa, molt bé, ha acabat molt bé la història.
0: Bueno, ha canviat molt la història, la nostra, i també la de la selecció, Lu.
4: La selecció espanyola. Però al final van caure per penals. Va ser un partit molt disputat.
0: Però va classificar-se a Bèlgica, que després va acabar caient amb Argentina, que guanya aquell Mundial.
4: Que tenia un equipàs. I recordo que Maradona... Bueno, és que aquests van compartir hotel amb Dinamarca abans del partit de Dinamarca. És que clar, tot era un caos.
0: Clar.
4: Tot era un caos. Es van fotre fora del billar, els espanyols. Van arribar i els van dir, a veure, vosotros largaros aquí. Imagina't, el Poli Rincón, Gordillo. O Gordillo que vaya perla. Camacho, Mitchell... que no tenien morro. I estaven jugant al billar, els danesos van arribar a l'hotel i els van dir ara jugamos nosotros, se nos acabó el tiempo. Però eren uns macarres, eren uns macarres.
0: En fi, ara no sabem si són uns macarres o no a la intimitat.
4: No, jo crec que Gavi
0: es guarden bastant les
4: jo
0: formes.
4: Jo crec que Gavi també fotaria fora.
0: Gavi s'ho hagués passat bé amb aquesta selecció, eh?
4: Sí, total.
8: No tenc ni puta idea.
0: Sí, també és veritat, Gavi. Cuando éramos los mejores, del Lu Martín i del Santi Jiménez, infinitat d'històries com aquestes que ara ens explicava el Lu Martín, una molt bona història, una bona estona passareu si el compreu, és un llibre del 2010, és veritat, però val molt i molt la pena, encara està a la venda, així que us podeu fer amb ell. França espera ja a les semifinals.
4: Perdona, que Santi no ha pogut venir, tenia compromisos socials molt importants.
0: Que això passa per davant de la feina?
4: No, la feina no.
0: Home, quan estàs de vacances amb temps lliure, doncs per això ho deia. Per això ho deia.
4: I la meva
0: una salutació des d'aquí.
4: La meva solidaritat amb les víctimes d'Almeria, que s'han cruspit com un pollastre.
0: Avui ens toca fer programa, però òbviament amb el cor encongit, esperant les notícies que ens arriben d'Almeria, on ja van 11 morts i 19 desapareguts. Es fa difícil continuar parlant de futbol quan sentim aquestes coses, però com dèiem, aquesta nit partit de quarts entre Espanya i Bèlgica, França espera les semifinals després de guanyar el Marroc per 2-0 gràcies als gols d'Mbappé i de Dembélé, un Dembappé que va fallar penal, però és veritat que va marcar el seu 8è gol empatant amb Leo Messi pel Pichichi. Didier Deschamps estava satisfet per classificar-se per les terceres semifinals consecutives per França, diu que li és igual igual jugar contra Espanya o Bèlgica.
9: Hemos hecho las cosas muy bien. El partido ante Paraguay ha sido muy difícil. Hoy no es que muy difícil, pero creo que la Francia merece la victoria hoy también. voy a ver mañana en televisión, no prefiero nada. Estamos nosotros en semifinales, vamos a ver cuál es el equipo que sale de frente.
0: Bruno, encara estàs perquè està intractable. França en aquest Mundial és la selecció més golejadora, porta 16 gols.
7: És que França no va patir en cap moment. Va fallar el penal Mbappé, segurament això li va donar una mica més d'intriga al resultat final, però no va patir gairebé ni un sol contraatac amb cara i ulls de la selecció del Marroc. Va tenir uns índexs de possessió de la pilota gairebé en tot moment altíssims, amb un gran partit de Manu Koné en aquest sentit a l'hora de recuperar sobretot a la pilota al mig del camp, el jugador de la Roma que va estar a un nivell estel·lar suplint a Tchouaméni, i que al davant és veritat que no va tenir les estrelles tan inspirades com altres dies, no van estar el Solís, Dembélé, Doué i Mbappé en aquest punt de desequilibri que ens havien demostrat en altres ocasions, però que igualment els hi va donar per fer dos gols, i cap a casa i cap a les semifinals. El primer és un golarro de Mbappé i el segon un molt bon gol de Dembélé. Gairebé diria que sense despentinar-se, que ja no està demostrant aquest nivell excels França, però no patir a partir d'un Mundial em sembla que és una demostració de grandesa molt important, i aquesta França la té.
0: Totalment. França espera les semifinals. Gràcies, Bruno.
7: A tu, que vagi bé. Una
0: així
7: abraçada.
0: Es va viure, adeu Bruno, així es va viure la celebració de la classificació de França per a semifinals a l'estació Espai Gastronòmic, a l'estació de França de Barcelona. Felicitats als aficionats francesos, com la felicitat que esperem que es visqui avui al Casino de Barcelona. Ja sabeu que allà podeu seguir el partit d'Espanya amb el Cristóbal Chacén, amb el Tio Faja, amb el Gonzalo, tota la taverna per seguir aquest Espanya-Bèlgica. Cristóbal Chacén, què tal? Molt bon dia.
8: Què tal? Bon dia. I amb el Quim Molins, que hem aconseguit que el Quim Molins, que ja sabeu que és antiselecció, vingui a tots els partits del Casino. Per cert, puc opinar del primer gol de França?
0: Pots opinar,
8: puc dir una cosa?
0: Sí.
8: No era penal. Busqueu les imatges.
4: Però si no va ser penal.
0: No, el penal que va fallar Mbappé, vols dir, no?
8: El penal que falla Mbappé, el penal que falla Mbappé no és penal. No és penal.
4: Vale. Puc venir a l'estació de França?
0: No, al Casino de Barcelona. L'estació de França va ser ahir en França. Avui al Casino de Barcelona.
4: Sí. El Casino no puc entrar.
8: T'espero al Casino. Aquesta nit, casinobarcelona.com. Els que no tingueu entrades, podeu descarregar a casinobarcelona.com, entrant allà, podeu descarregar les entrades. Us esperem a partir de les 8 amb el Tio Faja, el Gonzalo, amb molts premis, moltes sorpreses i amb una nit que es presenta espectacular. Un partidàs, aquest Espanya-Bèlgica. Queden 3 partits per aixecar la Copa i jo crec que Espanya avui favorita. Jo crec que passa.
0: Cristo, i ens parlaves ara del Quim Molins. Això vol dir que avui Quim Molins i Tio Faja estan d'acord? Són del mateix equip?
8: Estan d'acord, sí, clar, són de Bèlgica. Jo ja li tinc la samarreta de Bèlgica preparada, el Tio Faja, i els únics que anem amb Espanya, doncs, home, el
0: quina
8: Gonzalo,
0: és la de Courtois,
8: l'has
0: preparat o quina?
8: No, sense dorsal. Però sí, clar, jo li estic dient, Tio Faja, tu això t'ho has pensat bé. Ho dic perquè cada setmana o cada jornada d'aquest Mundial estàs anant amb un madridista. L'altre dia anaves amb Cristiano, avui vas amb Courtois. Què està passant aquí? Que la majoria de jugadors de la selecció són del Barça. Tio Faja, què passa?
0: Si passa a Espanya, haurà d'anar amb Mbappé.
8: Sí. El Tio Faja el que vol és que els jugadors del Barça tornin el més aviat possible i tornin sencers.
0: I ja
8: veurem aviam què passa en aquest Espanya-Bèlgica, veurem aviam si Pedri i Lamin recuperen la seva millor versió, però en qualsevol cas és un partidàs. Us convido a venir a la sala Cotton, allà al Casino Barcelona, una sala enorme per nosaltres, amb família, bon ambient, amb una barra de bar, yeah, amb pauses d'hidratació, amb sopar...
0: En fan 6, l'1 de pauses d'hidratació, ells.
4: No. Sí?
8: Vinc 6 a la primera part.
4: Vinc segur. La segona part ja no arribem. Sí, cada... Si hi ha pròrroga, ni te cuento, vamos.
8: A la pròrroga no, a la segona part tampoc. En definitiva, que estarem molt bé, i m'agrada, Helena, perquè estem creant com una comunitat I hi ha molta gent que repeteix i torna i torna, i ja pràcticament ens coneixem, ja som una gran família, i si vosaltres encara no heu vingut, us convidem a que vingueu, i entre tots segur que viurem una gran nit de futbol. CasinoBarcelona.com per descarregar les teves entrades. Recorda, important portar el DNI i que no poden entrar menors. A partir d'aquí, festa, divendres, Casino Barcelona.
0: Mira, Cris, m'envia al Quim Molins una foto que ja té les cerveses belgues, les Lefes, preparades, ben fresquetes, per portar-les aquesta nit. Gràcies, Cristo, que vagi molt bé.
8: Que vagi molt bé, us esperem al casino. Adéu, adéu.
0: Al casino teniu la festa i ja sabeu que el carrusel deportiu a partir de les 7 de la tarda arrenca tota la prèvia d'aquest Espanya-Bèlgica de quarts de final del Mundial.
10: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Avui amb l'Arnau Arnau Santero. Arnau, què tal? Molt bon dia.
11: Què tal, Elena? Bon dia.
0: Hi ha hagut nit d'incidents i disturbis a França arrel de la victòria precisament de la selecció francesa contra el Marroc, que han acabat amb la mort d'un adolescent de 17 anys.
11: I la jove va pujar sobre un camió a celebrar la victòria francesa, va caure del vehicle i aquest li va passar per sobre. A París hi ha hagut també un ferit per arma blanca i 10 detinguts.
0: I més enllà del partit d'avui de la selecció espanyola, els quarts tancaran demà amb doble partit el Noruega-Anglaterra i l'Argentina-Suïssa.
11: Els noruecs comandats per Erling Haaland, qui s'enfronta, per cert, al seu país de naixement. No han acabat, això sí, d'acostumar-se a la calor dels Estats Units i potser tenen algunes baixes per culpa, atenció, dels aires acondicionats. Escoltem-ho.
12: Ens hem posat una mica malalts. Alguns hem experimentat força fred pels aires acondicionats, però no és res greu, de veritat. Tenim una última sessió d'entrenament i allà veurem si algú està realment malalt o no. Tot sembla correcte per ara.
0: Aquest és Martin Ødegaard, de la selecció noruega.
13: Un moment, m'estàs dient que els noruegos han passat fred?
11: Sí, això. No és que hagin passat fred, sinó que a l'aire condicionat, clar, estan acostumats al fred de veritat.
13: Ah, clar, tens raó.
11: Veurem si finalment això es trasllada en alguna baixa real pel partit, que recordem que jugarà demà a les 11 i el seguirà l'Argentina-Suïssa a les 3 del matí.
0: El Barça de bàsquet, Asier Chávez, ha fet oficial la renovació de Joel Parra.
12: L'aler català, que tenia contracte fins al 2028, amplia dues temporades més la seva vinculació amb el club blaugrana. Els últims dies ja saps que hi havia la possibilitat que València Bàsquet acabés executant la clàusula de sortida del jugador, així que el Barça ha reaccionat millorant-li les condicions econòmiques i pujant-li la clàusula fins a unes xifres pràcticament inassumibles per a cap club. El Barça vol que Joel Parra sigui un dels líders del vestidor, el gran referent de l'equip dels pròxims anys i el pa de paller d'un projecte que ara mateix tot indica que estarà liderat per Aleksandar Sekulić, el fins ara entrenador de Dubai Basketball i seleccionador d'Eslovènia. És l'opció que agafa més força per ser el pròxim entrenador del Barça, mentre que la via Paolo Galbiati es va refredant amb les negociacions per treure'l de Baskonia aturades. I qui sembla que no jugarà al Barça és Moses Wright, perquè segons ha avançat Víctor Lavagnini, el pivot nord-americà farà efectiva la clàusula per trencar l'acord que tenia amb el club i per tant no vestirà de blaugrana la pròxima temporada.
0: Doncs té feina per endavant el projecte del Barça de bàsquet, que de moment tot són corbes. El Tour de França avui arriba fins a Bordeus en la segona etapa plana de la competició.
11: És així, avui es disputa la setena etapa del Tour, que sortirà des de Hatmo amb Pogacar com a líder a més de 2 minuts de Vingegaard, després que ahir l'eslové signés una absoluta exhibició a l'etapa del Tourmalet.
0: I acabem amb tennis, perquè ja coneixem quina serà la final femenina de Wimbledon.
11: Sí, tindrem campiona txeca, ja que ahir Muchova i Noskova van fer la feina a les semifinals i s'enfrontaran demà en aquesta final. Avui, però, es disputen les semifinals masculines entre Zverev i Ferri i un dels grans partits del torneig que es disputarà després entre Sinner i Djokovic.
0: De fet, Asier, ens volia recalcar una de les curiositats, no?, que ens deixa Wimbledon aquest any, que ara ho deia l'Arnau.
12: Doncs sí, perquè avui es porto aquest quadre femení de Wimbledon i en particular Carolina Mukova, que s'ha classificat per la final i ho ha fet superant una condició força especial.
14: Once told that you had like an allergy to grass or allergies to grass. Is that right?
15: Yeah. Yeah, I'm allergic.
14: So how do you manage that?
15: I have pills, a lot of pills, little sprays, eye drops.
12: Sí, Mukova és al·lèrgica a la gespa i necessita prendre pastilles i utilitzar sprays i colis per poder competir. Tot i així, encadena 10 victòries consecutives en aquesta superfície. Ahir va derrotar Coco Gauff i demà jugarà la final de Wimbledon contra la seva compatriota Linda Noskova, en la que serà la primera final entre dues tenistes txeques a la història dels grans slams.
0: Doncs a la final de Wimbledon sent al·lèrgica a la gespa. Tremenda la història de la tenista. 12:38, anem al quiosc.
10: El quiosc del Marcos.
0: Marcos, ¿qué tal? Muy buen día.
16: Hola, buenos días, Elena. Los Diablos Rojos como conquistadores de un nuevo Eldorado. Se lee en el diario belga Le Noir. Una victoria contra la favorita España en los cuartos de final en Los Ángeles le abriría a Bélgica las puertas de su tercera semifinal mundial, tras la de 1986, la que eliminó aquella España, y 2018. En The Standard, otro diario, se ponen en valor las palabras de Lukaku horas antes de medirse al equipo de Luis de la Fuente. Quiero seguir en la selección después del Mundial, dice el gigantesco delantero, una de las grandes amenazas a las que se enfrenta Unai Simón y su defensa para mantener el récord de imbatibilidad. Tras el lanzamiento de cuchillos contra Nueva Zelanda, cuenta este diario, la escapada al estilo Houdini contra Sunegar y el baile burlesco contra Estados Unidos, el mundo del fútbol espera con ansias el espectáculo que el magnate Rudy García presentarà en Los Ángeles esta noche.
0: Això serà aquesta nit, en aquest partit de quarts de final. Gràcies, Marcos. Ja sabeu que el Keti Juga s'escolta i també es veu.
10: Encara no ets de la família del Keti Jugues? Segueix-nos a...
17: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
0: @ketijugues. Estem a tot arreu, com diu Chesney. Laia Pujols, què tal? Molt bon dia.
18: Bon dia, Elena.
0: Com estan els nostres oients? Confien en la victòria d'Espanya aquest vespre?
18: Confien molt, gairebé un 80% creu que Espanya passarà. De fet, en Francisco diu que la final serà a Espanya-Anglaterra, per tant, ja no només veuen el pas a semifinal, sinó el pas a la final. Un altre oient li respon que primer Bèlgica, que anem a poc, l'Alicia afegeix que dubta molt que Espanya pugui en França, perquè tot i que no juguen un gran futbol, s'imposen molt pel físic i tenen molta dinamita a davant de tot. També afegeixen que és la segona vegada de la història dels Mundials que Espanya arriba a semifinals i que s'ha d'anar pas a pas, o sigui que arribaria a semifinals. I després un últim missatge en Sergio que diu gràcies, Lu, per recordar-nos un culer des d'Almeria.
0: Doncs tota la nostra solidaritat no i ànims des del que t'hi jugues per ells. Gràcies.
10: Què t'hi jugues?
0: Ahir us explicàvem el que t'hi jugues, que el Barça demana un nou crèdit de 210 milions d'euros per poder afrontar el mercat de fitxatges d'aquest estiu. Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
19: Què tal? Bon dia. Sí, són aquests bons de 210 milions d'euros a compte dels drets televisius. És una mena d'avançament d'aquests drets televisius i ho fa, com deies, per afrontar tensions de tresoreria, perquè falten diners i, per tant, doncs, afrontar les operacions que calgui en aquest mercat de fitxatges i pagaments ordinaris, també, com, per exemple, nòmines.
0: Exacte, i el que volem fer avui és atenir-nos en el detall de què implica exactament que es demani aquest crèdit per les finances del club Solde.
19: Sí, hem volgut parlar amb l'Ivan Cabeza, que és economista, especialista en els comptes del Barça, hem parlat amb ell diverses vegades en aquests últims anys. Li hem preguntat què en pensa d'aquesta emissió de bons per valor de 210 milions d'euros. Ell diu que és una demostració que el Barça és solvent, però que encara té problemes de tresoreria.
20: És una senyal de que la tresoreria continua tensionada. En aquesta època de l'any és normal que els clubs hagin d'atendre pagaments, afrontar inversions per preparar la plantilla i la nova temporada. I en aquest cas, el Barça, que veu una situació molt complexa i encara està en una situació molt complexa, necessita reforçar la seva liquiditat, acordant el mercat financer, en aquest cas, emetent bons. Probablement la causa principal, més enllà de la situació en la que es troba el club, és que el Camp Nou va amb retard i encara no genera els ingressos previstos. Això en cap cas significa que el club sigui insolvent, al contrari, significa que pot emetre deute i que demostra que els inversors continuen confiant en la seva capacitat de retorn, però alhora el problema també és que aquest finançament té un cost i limita la flexibilitat hipotecant, en cas de no pagament, els ingressos futurs.
19: Ahir Morningstar, que és una empresa de qualificació de crèdit, valorava el Barça de manera estable, et deia que tenia una valoració estable, i que, per tant, el mercat se'l creuria en el Barça, perquè té molt bon potencial. Li hem preguntat a Ivan Cabeza si això es traduirà en els interessos que haurà de pagar el Barça per aquesta emissió de bons de 210 milions.
20: No espero que el Barça es financiï a tipus baixos. L'escenari de tipus d'interès no és un escenari de tipus baixos com vam viure en les últimes dues dècades. Per tant, el cost dependrà una mica també de la percepció de risc que tinguin els inversors. Jo crec que precisament aquesta missió ens servirà per veure si el rating BBB, tot i que amb una perspectiva que ha passat de positiva a estable, es tradueix en unes condicions similars a les d'altres emissors amb la mateixa qualificació. Això serà un bon termòmetre per saber si el mercat comparteix l'anàlisi de Morningstar. La bona notícia és que continua mantenint el grau d'inversió, això li permet accedir al mercat en unes condicions millors de les que tindria si hagués perdut aquesta qualificació. Però veurem, i crec que serà un indicador fantàstic, saber si compartim amb el mercat la qualificació que ens ha donat Morningstar.
3: Perdona, què hòsties és el rating BBB?
19: Vale, el rating BBB, que és el que diu l'Ivan Cabeza, és la valoració que se li fa al Barça del seu crèdit, de la seva capacitat de crèdit. El Barça abans estava BB menys, és a dir, negatiu, BB negatiu. Ara estem en BBB, que vol dir una mica més positiu del que estàvem abans.
21: Ja
19: fins a l'A. Això és de A, B i C, i dintre de l'A, B i C diverses categories. I el Barça ara està en una B estable.
22: Fas bé de dir-ho, Lu, perquè segur que molts oients també s'estaven preguntant.
3: O sigui, al soci li podem dir que falta cash, però estem bé.
19: Sí, que a nivell de crèdit som solvents.
3: Que si jo vaig al banc i li dic al banc, em pot deixar pasta? Me la deixaria.
19: A tu et dirà que no.
3: No, a mi em dirà que sí.
22: Pregunta-li al banc quan vagi si pel teu rating BBB.
3: Vale.
22: A veure què diuen.
3: Pregunta-li al camarero, que és el meu banquer de capçalera. Es diu camarero, això em dóna...
19: Ah, val, pensava que era un cambrer.
3: No, em dóna certa confiança. En comptes de dir al banc, dic, vaig a veure el camarero.
19: De fet, Morningstar diu que el Barça travessa un moment complicat, però que cap al 2028, és a dir, a mig termini, es recuperarà per l'explotació total del Camp Nou. Això hi està d'acord, Ivan Cabeza?
20: Sí, a línia general estic bastant d'acord. El Camp Nou és probablement l'actiu més transformador que té avui el Barça. Quan funcioni al 100% incrementarà molt els ingressos, ja sigui per entrades, l'hospitalitat, la restauració, els patrocinis, els esdeveniments. Ara bé, també cal tenir present que aquests nous ingressos hauran de fer front a un endeutament molt important per la pròpia construcció. El finançament de l'espai Barça s'haurà de començar a amortitzar. Comença la primera quota de capital 2032, si no vaig errat. Tot el que estem pagant ara i fins al 2032 seran interessos. I si finalment cap tanca ara més deute, una part d'aquesta caixa addicional es destinarà a pagar interessos i amortitzacions. Per tant, el Camp Nou solucionarà una part molt important dels problemes, però no tots. El Barça haurà de continuar millorant la seva gestió, controlar la massa salarial, mantenir la competitivitat esportiva i seguir desenvolupant noves vies de negoci internacionals i digitals perquè, més enllà de millorar la seva situació interna o pròpia, ha de competir contra d'altres, que això ja ho tenen solventat, o part d'això ja ho tenen solventat. Per tant, no només és una millora pròpia, sinó que creix respecte als altres. El potencial del club és enorme, però aquest potencial per si sol no és suficient. S'ha de transformar en beneficis recurrents i en generació de caixa. I crec que aquest és precisament el missatge que està enviant Morningstar.
19: Per tant, el resum d'Ivan Cabeza és que el Barça és solvent, que té una qualificació de crèdit, com deia Morningstar, estable, és correcte, el mercat se'l creu, però que encara falta feina per fer per acabar-ho d'arreglar tot plegat.
22: Falta feina per fer, però en tot cas és una bona notícia, segons ens explica Ivan Cabeza, perquè això demostra que els inversors segueixen confiant en la solvència del Barça. Gràcies, Solde.
19: Fins ara.
22: I Nil Solà, què tal? Bon dia.
23: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
22: Explicàvem abans que aquesta nit juga a Espanya, es espera que faci si es classifica o no per semifinals. El que sí que ja és segur és que s'ha classificat França per semifinals, és a dir, Koundé jugarà aquestes semifinals i, en conseqüència, el Barça ja sap que tindrà un jugador a semifinals i que començarà una mica més tard la Lliga.
23: Sí, de fet ho farà una setmana més tard. En el cas del Madrid ja fa dies que sap. En el cas del Barça, la classificació d'ahir de Jules Koundé per a les semifinals fa que, malgrat que de moment només hi hagi un futbolista al Barça en aquestes semifinals, ja arranqui la temporada la setmana del 22-23 d'agost. És un partit contra l'Elx, per tant això vol dir que el partit contra l'Atlètic de la primera jornada, que és el Camp Nou, es jugarà entre setmana, important això, abans de la tercera jornada. És a dir, que el Barça acumularia aquest partit en només una setmana, hauria de disputar de les tres primeres jornades de Lliga. Això, evidentment, encara que hi hagi Jules Koundé, avui hi ha possibilitats de que hi hagi tots els futbolistes espanyols, i en el cas d'Anglaterra el Barça encara té Anthony Gordon, per tant podria ser que tingués un gran gruix de la plantilla a les semifinals d'aquest Mundial.
22: Apuntava el Nil que el Madrid ja ho sabia, perquè amb França i Marroc ja s'assegurava que tindria jugadors al Madrid a semifinals. Per tant, el Madrid no juga tampoc la primera jornada i arrencarà la Lliga la segona jornada, partit precisament contra l'Espanyol a l'RCD Stadium. Això serà en poc més d'un mes, Nil, dilluns, això ja ho sabem, ho tenim marcat al calendari, és el dia en què arrenca la pretemporada del Barça.
23: Sí, oficialment, amb les primeres revisions mèdiques, a l'espera de quins jugadors compareixen o no, perquè Hansi Flick haurà de tirar bastanta gent del filial, un Hansi Flick que ja fa dies que està per la ciutat esportiva i el van poder veure sortint ja, està començant a fer tot el treball previ, pendents, com dit, de que dilluns no hi haurà entrenament, són només aquestes proves mèdiques que hauran de passar els futbolistes del Barça disponibles, pendents de la llista, i el que sí que està començant a definir, Helena, ja és tota aquesta pretemporada que tindrà el Barça abans d'arrencar la temporada, el 22-23 d'agost, s'estrenarà com un amistós el 24 de juliol contra l'Europa, i el que podem explicar avui al que té jugues és que ja hi ha el segon amistós confirmat de l'estaix d'Anglaterra. Recordem que el Barça marxarà del 27 de juliol al 4 d'agost a Anglaterra, on s'entrena habitualment la selecció anglesa. El 31 de juliol, és a dir, el divendres, hi haurà un partit a porta oberta al camp del Birmingham contra el Birmingham, i el segon amistós que ha tancat ja el club és davant del Preston. Serà un entrenament a porta tancada i serà el dilluns 3 d'agost, just després d'aquest partit davant del Preston. Els dos rivals són equips de la Championship, és a dir, de la segona divisió anglesa. L'equip tornarà cap a Barcelona i està programat pel dia 8 d'agost a Udine, a Itàlia, un triangular contra l'Udinese i el Nottingham. Per tant, de moment, aquesta és la fulla de ruta que té el Barça en aquesta pretemporada. Com diem, novetat, el 3 d'agost el Barça s'enfrontarà al Preston de la Championship, el segon partit amistós d'aquest estaix que farà el Barça a Anglaterra.
22: Doncs apunteu aquest partit, aquest segon partit del Barça a Anglaterra contra el Preston, que ens avança el Nil, juntament amb el que jugarà ja contra el Birmingham, que ja el teníem previst. Gràcies, Nil.
23: Una abraçada.
22: Per cert, Lu, Guardiola encara està de vacances, allarga les vacances, se sap alguna cosa dels seus plans de futur?
3: No, Guardiola ja està treballant, perquè
22: resulta
3: que finalment el Sheik el va convèncer de que això, bueno, el Pep no li va dir, miri, jo això d'anar als sortejos de la UEFA i fer representació institucional no m'hi veig. I li va dir, bueno, doncs què hem de fer? Perquè nosaltres volem que continuïs treballant per nosaltres, ets part del club, ets part de paller del Manchester City. Total, que van arribar a la conclusió de que el que volia fer era treballar amb nens. Ja les dedicarà, mínimament aquest any, a anar pels clubs del City Group, a mirar el... Ara està a Abu Dhabi, el centre de tecnificació que tenen els de Qatar allà, del City Group, mirant nens. Bueno, nens,
22: el futbol base.
3: Cadets, juvenils, a veure, olorant talent. I això ho farà per tot el món. Un altre que no s'ha anat del grup, perquè el Sheik li va demanar que treballés pel City, segons em va explicar el Soriano, quan li vaig demanar explicacions, quan em vaig enterar que el Manel Estiarte es quedava, em va dir, nosaltres valorem el talent. I el Manel té un talent especial i una experiència brutal, ja no només al costat del Pep, sinó a la seva trajectòria professional, perquè bueno, aquest home, no ens oblidem que ha sigut el millor jugador de la història de waterpolo, by far.
22: Mundial.
3: I li va demanar que es quedés, ahir va dir, no, jo me'n vaig amb el Guardiola, i va dir, no, és que el Guardiola també es queda, en certa manera. Tot el que li va demanar que pipagés per tots els clubs del City, i anirà a veure quines necessitats té cada club, si li falta... perdó, algun jugador, si li falta alguna a aquell equip, si aquell grup funciona, si no funciona...
22: Ajudant la gestió, no?
3: Fent informes de que olorant també pels clubs, però a nivell de funcionalitat, d'arquitectura del club. I a l'Edu Mauri, que el vam tenir aquí, també continua treballant pel City. Fent el traspàs de la gestió mèdica, ell feia d'enllaç entre el doctor Cugat i el City, i els serveis mèdics del City. Bueno, el doctor Cugat és assessor extern del Manchester City a nivell mèdic. Bueno, doncs aquest enllaç, per quan vinguin els nous, sàpiguer com ho feien. Bueno, doncs aquests tres són els que s'han quedat. Bueno, evidentment, el Pep. I el Manel també, el club li va demanar que continués treballant per ells, i ara el dia 1 va començar a treballar. De moment a Itàlia, està treballant per l'equip italià, però anirà donant voltes pel món segons li requereixi el club.
22: vinculats encara al...
3: El talent és important i la cadena serà amb tu, també ho sap.
22: No, i amb tu també, sí, bueno, també ho sabem, per això estàs avui aquí al Que t'hi jugues. Gràcies, Lu, per haver-nos acompanyat.
3: Estic aquí perquè no hi ha ni Déu, està tothom de vacances.
22: El mateix podria dir jo.
3: No ens enganyem.
22: Gràcies, Lu.
3: Gràcies a tu.
22: Però el que no ens has explicat és que Guardiola, em sembla que a banda de seguir treballant pel City Group, té més plans, no, Martí?
1: Sí, perquè a més us volia preguntar aquí a l'estudi com aneu de gana. No sé, ara que s'acosta l'hora de dinar...
22: Jo crec que Guardiola en tenia.
1: Sí, jo ho tinc,
22: i
1: clar.
22: També.
1: I a més allà a Anglaterra es dinar una mica més aviat, aquesta hora, més o menys cap a la una. Jo ho tindria clar, doncs fer un globo, un González d'Ancó. I a més, aquest vespre, ara que és una bona hora el partit d'avui a les 9, quan comenci a haver-hi gana, doncs claríssim, un González d'Ancó, quesadilles, fajitas, nachos, enchiladas, burritos, tot amb productes 100% frescos. Guardiola, no sé si és un amant de la cuina mexicana,
22: tant,
1: però si vosaltres ho sou, demaneu un González d'Ancó a globo i rapidíssim i us ho porten a casa.
2: Què t'hi jugues?
22: Últims minuts al Que t'hi jugues. Qui també està treballant i molt a l'Espanyol és el seu director esportiu general, Monchi. Andrea de la Torre, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, Elena.
22: Que a poc a poc anem coneixent quins són els seus plans d'aquest estiu.
5: Sí, aquesta setmana s'han fet 3 fitxatges i ja s'han presentat, però tot i això una de les grans preocupacions de l'afició perica és la necessitat de fer ventes i de que hi hagi sortides, sobretot una gran sortida que suposi l'entrada de capital per poder seguir fitxant, tot i que Monchi va insistir que no hi ha pressa, ja que el mercat és molt llarg i el Mundial està acaparant una mica tot el que és el mercat de fitxatges. El nom que ha estat sortint a les darreres setmanes perquè fa les sortides és el d'Omar El Hilali. Omar acaba contracte l'any vinent, té una clàusula de rescisió de 30 milions d'euros, però Monchi ja va assegurar ahir que tenen plena confiança en el jugador y que no haya necesidad de que surti.
21: Omar a día de hoy es un chico en el que el club tiene mucha confianza. No tenemos ni una necesidad ni una obligación de sacarlo porque es un chico que debe seguir creciendo en el Español, que es donde yo creo que está bien. Como todo, si mañana llega una oferta por él, pues la valoraremos como valoramos por otros jugadores.
22: Diu Monchi que Omar no està en venda. Andrea, quin és el següent pas a la ruta del mercat de l'Espanyol?
5: Doncs Monchi afirmava que la principal prioritat era donar-li un canvi a la plantilla i recuperar les posicions dels jugadors que han marxat. La baixa de Romero s'ha suplit amb Harma, la d'aterratge amb Moscardo i la de Piquel amb Calatrava, però encara falta una posició per substituir.
21: Ha salido Carlos como lateral izquierdo, ha salido Calero como central, ha salido Ramón como medio ofensivo y ha salido Piqué como medio centro. A día de hoy hemos sustituido a Carlos, a Piqué y a Ramón. Sin darte muchas pistas, nos falta todavía sustituir a
5: Calero.
22: A Calero,
5: exacte,
22: al central.
5: Sí. És qui falta substituir, ja deixa clar Monchi que la propera fitxa moure és fitxar un central per tal de suplir la baixa de Calero. El director esportiu també va dir que no té intenció de fitxar jugadors mediàtics i ho va reforçar posant al centre la seva bona gestió al Sevilla, on precisament els jugadors que fitxava no eren mediàtics i era després de jugar a l'equip andalús quan es convertien en mediàtics. Recordem també quan va comprar a Dani Alves o a Rakitic i després els va vendre al Barça.
21: Yo en mi trayectoria, fundamentalmente, evidentemente, aquí en España y en el Sevilla, he hecho pocos fichajes mediáticos. Se han convertido en mediáticos a partir de estar en el Sevilla. Bueno, esperemos que sigamos en esa línea.
5: Tot això en una roda de premsa posterior a la presentació de Gabriel Moscardo com a nou jugador de l'Espanyol, i on el mateix jugador va dir que quan un director com Monchi et contactes perquè al darrere hi ha un molt bon projecte i també un projecte atractiu, i això també ajuda. Per tant, podem dir que el fet que Monchi sigui el director esportiu del club atrau els jugadors a que vinguin, i així que probablement la millor incorporació fins ara i la que està rendint més és la del director esportiu.
22: És el millor fitxatge que ha fet l'Espanyol en els últims anys, mesos, estic d'acord. Andrea, gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, el Que t'hi jugues torna dilluns, ja ho sabeu, abans però aquesta tarda a partir de les 7, Carrusel Deportivo amb el partit de quarts de final entre Espanya i Bèlgica. Si voleu acompanyar-nos als de la taverna, ja sabeu que la festa és al casino, casinobarcelona.com, allà podeu descarregar-vos la vostra entrada gratuïta i us esperem. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens retrobem dilluns.

0: Aquest dissabte al Tot és Comèdia, I've never seen a diamond in the flesh. La coreògrafa i ballarina Mabel Olea presenta el seu espectacle Cat One's Teeth sobre la perfecció i la bellesa al Festival Grec. Passarà pel programa acompanyada de Ferran Basaganyes i també...
1: Els dirigents deuen tenir sempre la sensibilitat a flor de pell per a saber complir el seu paper d'intèrprets de les necessitats de les masses.
0: El director de la Filmoteca de Catalunya, Pablo Laparra, amb la nova programació d'estiu i la inauguració de l'exposició Feminismes Fílmics.
2: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Clàudia Arcarons.

0: Durant el Mundial, connectem les cançons amb les vides de persones d'arreu del món.
1: Tan xunga era la Thatcher.
2: No teniu ni idea com era viu a l'Anglaterra d'aquella època. Va intentar destrossar el sistema sanitari públic. Va fer tantes i tantes i tantes coses i era una persona que realment creia que només ella tenia la raó. Tenia un punt autoritari molt i molt fort. I és per això que va ser el seu propi partit que la va fer fora.
0: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda a la Cadena SER amb Jordi Manau.

0: sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
1: La treva pactada entre les dues parts...
2: Els mercats reflecteixen una treva, l'IBEX ha tancat amb...
3: A partir de dilluns 13 de juliol, dona't un descans amb la treva.
4: Ni som enemigues...
5: Ni estem en guerra.
6: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
3: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. Cadena Ser i Ser Catalunya, Premis Idea Ràdio 2026.
1: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Diego i Marina Fernández presenten els projectes guanyadors dels Idea Ràdio 2026.
1: Molt bon dia, benvinguts a l'especial dels Premis Idea Ràdio, el concurs dels joves talents d'aquesta casa, de Ràdio Barcelona, un programa en el que escoltarem els guanyadors i us anticiparem també què tindrem aquesta temporada aquí a Ser Catalunya, aquesta temporada d'estiu que arrenca dilluns que ve. Marina Fernández, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, com estàs?
1: Iu Andrés, director de continguts de Ser Catalunya, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, Helena, bon dia, Marina.
1: Dia especial, aquí amb els guanyadors, amb els joves talents que s'han presentat als Premis Idea Ràdio.
3: Dia molt bonic que completem aquesta iniciativa d'aquesta casa, que, com sabeu, la vam recuperar l'any passat. Té 7 edicions, però va tenir una aturada bastant llarga després de la pandèmia i l'any passat la vam recuperar. I, vaja, creiem que no només s'ha de recuperar, sinó que ha de ser una de les grans iniciatives d'aquesta casa perquè recull tot l'ADN de Ràdio Barcelona, d'apostar pel talent, d'intentar donar oportunitats a la gent jove, de buscar idees a fora, de permetre que la gent que tingui idees vingui i les materialitzi, i és el que hem fet ahir i avui, que ahir vam poder escoltar-ne dos i avui crec que escoltarem a l'últim. Doncs vam tenir aquest concurs d'idees fa unes setmanes, vam escollir les guanyadores i ara, després d'un petit període de tutoria amb els professionals de la casa, doncs s'han pogut fer realitat i molt contents de tornar-ho a fer.
2: I a més la gràcia és que el guanyador pot cursar un màster a la Facultat de Comunicació Blanquerna, això ho, i que tenen continuïtat també a l'antena d'aquí, de Ràdio Barcelona.
3: I que tenen continuïtat. Això ja havia passat en les primeres edicions, perquè de fet hi ha gent en plantilla d'aquesta casa que surt d'aquestes primeres edicions que van funcionar bé, que van tenir continuïtat a l'estiu. Això l'any passat encara no ho havíem pogut recuperar, però aquest any ho hem volgut explicitar i, de fet, d'aquí una estona parlarem amb ell, però el guanyador d'aquest any, diguéssim, un dels guanyadors, doncs tindrà continuïtat durant tot l'estiu. De fet, ja l'està tenint des de fa uns dies i crec que molt bé. I l'altra novetat que també ens ha permès ampliar més enllà de Ràdio Barcelona aquesta iniciativa era la col·laboració amb la universitat. I vaja, que ens ho expliqui ell, però crec que efectivament també cursarà un màster i per tant, doncs, molt contents que aquesta iniciativa vagi encara més enllà de Ràdio Barcelona.
2: Avui escoltarem el projecte guanyador dels Idea Ràdio, aquest que ara comentava Liu, ni quarts ni hores, que és una presa de pèl en si mateixa. És un informatiu, que és una paròdia, que és un joc de personatges. I ahir vam escoltar els dos finalistes que es poden recuperar a la web dels Idea Ràdio. Un és Joc d'Històries, una versió radiofònica del joc de l'impostor, que segur que tots hi hem jugat a la vida. I Angie Punch, un informatiu fictici que ens fa viatjar al passat.
4: Anys i panys.
5: Anys i panys.
6: Anys i panys.
7: Les notícies d'ara
8: i d'abans.
9: Us parlem des de la masia de Can Collons de Roca Peluda a les afores de la noble vila de Samarronsa de Dalt. Aquest 1385 està sent mogudet, però no patiu, que la família Ferrer som aquí per dur-vos totes les noves.
10: Ja ho pots ben dir. Portem tot l'any seguint els preparatius de la ressepultura de Ramon Maranguer i Ermessenda de Carcassona.
11: Carcassona.
10: Sí, clar.
11: No? Carcassona, carca.
9: Normal, de la monja.
12: No, Carcassona, mare.
10: Ah, sí. Era la zona que era carca.
1: Somriuen els creadors d'Anys i Panys, els protagonistes, les ments pensants de tot això que ens acompanyen avui aquí amb nosaltres a la taula, l'Aitana Vesga, el Marc Llinàs, el Pol Parreño i la Clàudia Sant Llorente. Què tal? Benvinguts. Com esteu?
13: Hola.
14: Molt bé.
13: Molt bé.
1: Molt contents. Què veu sentir ahir quan sonava el vostre petit projecte per la ràdio?
12: Alguns de nosaltres, els altres estàvem treballant, però alguns sí que ho vam poder escoltar i molt, molt contents, molt contents.
1: Es pot recuperar, com diu la Marina, a la pàgina web de Ser Catalunya. Allà us podeu tornar a escoltar si no veu tenir l'oportunitat de fer-ho aquest Anys i Panys. Esteu satisfets, esteu contents des de què va començar aquesta idea fins que ara al final ha acabat sonant en una emissora com Ser Catalunya?
15: Sí, molt, molt. La veritat que estem molt contents i molt agraïts de tenir aquesta oportunitat de portar un projecte com era això que ho vam fer, sobretot pel gust de fer-lo, portar-lo a una cadena i poder retransmetre la veritat que, ostres, no ho haguéssim imaginat mai.
2: En aquest cas, el jurat va valorar l'originalitat i l'univers creatiu propi, clar, van venir caracteritzats d'època. Avui ja, això ja us ho heu estalviat, ja, clar, ara ja heu guanyat, ara ja us han donat el premi, ara ja no cal, no? Ja no cal sorprendre.
12: Avui hem vingut de nosaltres.
2: No, tranquil·let.
11: Va haver-hi debat, el grup de WhatsApp, on ja s'han caracteritzat.
2: En tot cas, la idea proposa una mirada humorística d'episodis històrics i sempre està bé això de posar-hi una mica d'humor, que ja sabem com va l'actualitat, sobretot els que fem informatius. Vaja, que val la pena i que els que el van poder escoltar en directe ahir segur que ho van gaudir i, si no, recupereu, que val la pena.
1: Ja teniu aquí el Premi Idea Ràdio que us ha fet entrega Liu Andrés. Molt xulo, aquest trofeu, no sé si li podem dir trofeu, aquest
2: un micròfon,
1: premi,
3: guardó, no? Un micròfon, no podria ser d'una altra manera, un micròfon, que a més crec que m'ha explicat la Laia abans que Bueno, això ho haurem d'explicar millor perquè no ho portem gaire preparat, però també va en la línia del talent, perquè també l'ha fet una empresa molt jove, de gent molt jove que està fent objectes d'aquest tipus i per tant, doncs, tot queda una mica en la mateixa línia. Només en teniu un, haureu de fer custòdia compartida. Però vaja.
11: Anirà rolant.
3: L'anireu canviant, segur.
1: Doncs Aitana Vesga, Marc Llinàs, Pol Parreño i Clàudia Sant Llorente, autors responsables d'aquest Anys i Panys, moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
11: Gràcies. A vosaltres, moltes gràcies.
2: L'altre finalista dels Idea Ràdio de 2026, que ja vam escoltar ahir, que podeu recuperar a la web de Ser Catalunya, és Joc d'Històries.
5: Hola a tothom i benvinguts a Joc d'Històries, el programa on la veritat i la mentida s'assemblen més del que ens agradaria. Tots hem tingut alguna cita que preferiríem esborrar de la memòria.
2: Tu n'has tingut alguna, Helena? Una cita desastrosa?
7: Sí, eh? No caldria recordar-la, però...
3: Avui en aquest jugues n'has explicat una, no?
7: Sí, aquesta tampoc seria desastrosa, però sí, posposada.
2: Tothom n'ha tingut alguna, de cita amorosa desastrosa, històries que us han passat, que algunes podrien ser fins i tot increïbles i no creure-te-les, i resulta que sí que han passat. Joc d'Històries és la proposta guanyadora de la Clàudia Moreno. Vaja, que són 20 minuts i s'ha d'endevinar, és un joc d'endevinalles, del típic joc de l'impostor que hem jugat tots sempre.
1: Els membres del jurat van destacar la simplesa i l'efectivitat perquè converteixen en un joc recurrent trobades socials en un format radiofònic i la responsable d'aquest projecte és la Clàudia Moreno. Clàudia, què tal? Bon dia.
8: Què tal? Bon dia.
1: Com estàs?
8: Molt bé, molt contenta. He de dir que no m'agrada gens escoltar-me la meva pròpia veu, però bueno...
1: Encara no t'has acostumat a això?
8: No, encara no, encara no.
1: Tothom va trobar l'impostor dels que t'escoltaven, del teu entorn, els teus amics, familiars...
8: No ho hem parlat. Encara...
2: La idea neix d'una cita desastrosa?
8: Podria explicar alguna.
2: Clar, animat.
8: Però no.
2: I així decidim si és veritat o no.
8: No, avui no. Però neix que jo vaig estar d'Erasmus i a la resi, a les prèvies, això es jugava... A cada prèvia hi sortíem 4 cops per setmana. Llavors vaig dir que guai seria portar això a un nivell d'explicar una cosa més complexa que una paraula. Llavors, bueno, vas començar a desenvolupar i ha derivat en això.
3: Fixeu-vos que diferents els dos projectes, perquè el que hem vist abans, que crec que va ser el primer, més a més, si no recordo malament, doncs venia com molt elaborat, tenia una certa complexitat, fins i tot en la manera de vestir... Hi havia doncs, una proposta com pensada, eren més persones i va atrapar el jurat d'alguna manera. I en canvi, el d'ell, el de la Clàudia, era d'una simplesa enorme, és a dir, traslladar un joc que funciona entre els joves, doncs va fer molt a ràdio i de seguida vam veure que era una cosa que tenia molt potencial i, bueno, i ahir vau poder veure una mica el resultat.
2: L'objectiu de descobrir qui s'està inventant la història, qui dels tres que ja s'està inventant la història, i en aquest cas vas tenir un jurat que era integrat per un que coneixes bé tu, Helena, el Jordi Martí, el cap d'esports d'aquesta casa, i el director de l'equip Barcelona, el Jordi Cartanyà. Ho van fer bé?
8: Puc dir si ho van encertar o no?
2: Sí, home, clar.
8: No ho van encertar. Però he dit que hi havia molt nivell entre les participants. Era difícil, però no ho van encertar.
1: Doncs gràcies, Clàudia, estàs millor, que ahir, mentre escoltàvem el teu projecte, la Marina ens explicava que quan vas venir als Premis Idea Ràdio vas venir aquí i que estaves encara recuperant per una situació delicada, ara ja estàs millor.
8: Estava fatal, però ja superbé.
1: Doncs gràcies, Clàudia, i molta sort.
8: A vosaltres.
1: I ara ja sí, el guanyador dels Premis Idea Ràdio.
2: Ni quarts ni hores de l'Oriol Llopart. Oriol, el saludo jo, que ja el tinc conegut, que ja me'n conec, que el tenim aquí a Catalunya. Tu, Oriol, què tal? Com estàs?
13: Molt bé, molt content d'estar aquí.
2: Que ja t'hem integrat a la família.
13: Sí, ja sóc un mes.
1: Veu radiofònica, ni quarts ni hores de l'Oriol Llopart, una exageració de l'actualitat des d'una visió humorística. El seu creador interpreta múltiples personatges i transforma cada notícia en una escena còmica. I ara ja jo crec que el que podem fer és escoltar aquest projecte de l'Oriol Llopart.
2: Avui estem d'estrena. Fa uns mesos es van celebrar els Premis Idea Ràdio, una iniciativa que dona veu a nous projectes radiofònics. Els participants hi presenten les seves propostes i si aconsegueixen arribar a la final, la defensen davant d'un jurat. Doncs bé, el projecte guanyador d'aquesta edició va ser el de l'Oriol Llopart, amb ni quarts ni hores, el noticiari que no arriba a l'hora. Oriol Llopart, què tal? Bon dia.
13: Bon dia, què tal? Doncs molt bé, doncs anem per feina. La notícia d'avui és que...
2: Però a veure un moment, posa l'entradeta, potser emmarquem-ho tot una mica, no?
13: Ah, val.
2: Què et sembla?
13: Sí.
2: Saps com van aquestes coses o no?
13: Bé, estic aquí acabant d'aterrar, però jo crec que... Val, doncs fem una cosa, rebobinem. Perfecte. I ara sí, tornem a començar. ni quarts ni hores, el noticiari que no arriba a l'hora. Avui la notícia és que per fi puc presentar la meva secció per als grans micros de la cadena SER. Però, en tota la vida, no tot pot anar genial. Hi ha un petit problema.
2: Hi ha un problema, Oriol?
13: Sí, Marina. Aquesta secció no l'ha fet sol.
2: Clar, estic aquí, al teu costat.
13: Sí, sí, sí, la teva companyia és molt grata, però em refereixo més que la secció com a tal la faig amb els meus companys i pel que sigui veig que encara no han arribat.
2: I què fem, doncs? Tens com poder contactar amb ells? Vols que ens truquem?
13: Sí, de fet et volia demanar, que si no és molta molèstia, si els podem trucar, més que ara també per mi, per assegurar-me que no hagi passat res.
2: Clar, clar que sí, no hi ha problema. Truca tranquil.
13: Doncs, a veure... Perdoneu, això és poc professional, però... Hola?
14: Hola!
13: Hola, escolta'm, Fènix, que sóc... Sí, sóc jo, sóc l'Uri.
14: No sé què dius.
13: Què dic? Que conos... Que on esteu? Que si us queda molt.
14: Oriol, un moment, sisplau. Nois,
16: però... Podem cantar la cançó?
14: A veure, digues, què vols?
13: Que quan tardareu en arribar?
14: Doncs mira, per davant tenim el tràfic normal que hi ha a Barcelona.
13: Ja, i què vols dir amb això?
14: Doncs que portem ja 30 minuts parats. Però tu tranquil, tu vés començant i no t'hi arribarem.
13: Segur, no us importa, és que em sap greu, perquè això...
14: Que no, collons!
13: Però que és una cosa...
14: Tranquil! Però bé, sobretot no la caguis,
13: No, home, la idea és no cagar-la, però és que hauríeu d'estar aquí, perquè hauríem d'estar tots junts. Ai, fantàstic.
2: I ara què faràs sense el teu equip?
13: Doncs mira, bona pregunta, perquè això, clar, no havia de sortir així. Podem tiro milles, que al final això m'ho he preparat igualment, vull dir, fem aquesta secció, però vaig tirant i aleshores ja arribaran.
2: Què tenies preparat?
13: Doncs, com molt bé has dit abans, jo vaig guanyar els Idea Ràdio, i em va fer molta il·lusió, evidentment, però, com tota la vida, sempre hi ha una cara bé. Aleshores he pensat en fer un parell de trucades a les persones que, pel motiu que sigui, doncs no van guanyar.
2: No van guanyar perquè el jurat ho va decidir així. És tan fàcil com
13: ja,
2: això.
13: Sí, ja ho sé, Marina, però considero que també està bé donar veu a les persones que van fer un esforç, tot i que no van acabar premiats.
2: Tens el telèfon d'algú? Saps a qui trucar?
13: Sí, de fet, tinc en línia una de les persones que també van participar en els Idea Ràdio, l'Andreu de Puigcerdà.
17: No, perdona. Jo no sóc de Puigcerdà, Jo sóc de Puigreig.
13: Ah,
17: és que, clar, no podem anar així per la vida.
13: Però, home, disculpi.
17: No s'està evitant l'origen de les persones.
13: Té raó, li demano disculpes, m'he equivocat.
17: Oh, clar, s'ha equivocat, no? S'ha equivocat. Vale, s'ha equivocat.
13: Sí.
17: Jo només li dic que jo l'he notat, L'aviso,
13: què
17: simplement. Diu, que jo l'he notat.
13: Què diu? Però què m'ha notat? Què estàs dient?
17: El rin-tin-tin.
13: Perdoni?
17: No em dirà vostè que no m'ho ha dit amb rin-tin-tin.
13: No, senyor, jo no li he pas amb rin-tin-tin.
17: L'Andreu de Puigcerdà!
2: A veure...
17: Que soc de Puigreig!
2: Calmem-nos una mica, que l'Oriol s'ha equivocat i prou.
13: Exacte.
17: Oh, clar, i ja està! Mira l'altre també, vaya dos!
13: Escolta.
17: I dient ja està, vostè creu que el dolor ja marxa? Sap què li passa a l'Oriol?
2: A veure, què li passa a l'Oriol?
17: Que és el clar exemple d'algú que ha perdut contacte amb l'humanitat.
13: No, senyor.
17: Que li dona igual tot. Et tira d'aquí el rotllo de... Ui, sí, trucarem a la gent que no va guanyar la final.
13: Però que
17: et donem igual, que et donem igual.
13: Que no, home, que ja m'ha quedat clar, que ets de Puigcerdà, tio.
17: Que no sóc de Puigcerdà,
13: això...
17: que sóc de Puigreig.
13: Perdó, això, de Puigreig. Disculpi, home.
17: Que no sap vostè que jo sóc la persona més estimada del poble.
13: No, com vols que ho sàpiga, si em prou feies el conec.
17: Que li donem igual.
13: Que no, hosti, quina mania, que no m'importa la gent.
17: Sap què li dic? Que se'n vagi a la merda.
13: Oi, quin caràcter amb aquest de Puigcerdà, macho.
17: Que sóc de Puigcerdà,
13: perdó.
2: Quin bon rotllo, aquesta trucada, tu.
13: Sí, la veritat que no m'esperava que això anés així.
2: No sé si en tens més, ni si les hauríem d'escoltar.
13: Home, esperem que les següents vagin millor. Sí, per sort en tinc una més. I aquesta segur que anirà molt millor, perquè és amb una dona, i sempre amb les dones tot va molt millor, que es diu Sílvia. Bon dia, Sílvia, tu d'on ets?
18: De Montblanc.
13: Home, Montblanc, que maco que és,
18: Sí, preciós.
13: Les seves muralles, Bueno, què dic?
18: Sí, que no sé... realment, és un poble molt maco.
13: Exacte. A veure,
18: perdona,
13: Sílvia...
18: Però... Què? És que no em dic Sílvia.
13: Ah, no?
18: No. Jo em dic Irina.
13: Ah. Sí.
18: Entenc que deuen ser els nervis d'estar presentant la teva secció per primera vegada a SER Catalunya.
13: Sí, la veritat que una mica nerviós sí que estic. Escolti'm, quina era la teva proposta?
18: Màgia radiofònica.
13: Com diu?
18: Sí. Màgia radiofònica, que és innovador.
13: Home, una mica.
18: Em sembla que als membres del jurat no els hi va semblar prou original.
2: Clar, he de dir com a membre del jurat que li vam trobar algunes escletxes.
18: Algunes escletxes?
13: Sí.
18: Perdona? És una idea fantàstica i que podria tenir molt d'èxit.
13: A veure, què tal si ens fa un exemple i així nosaltres i els oients podem veure de què es tracta, no sé...
18: Vinga, va, casualment tinc una baralla de cartes i quan tu diguis prou jo pararé, d'acord?
13: D'acord, vinga.
18: Agafem... I remenem una miqueta...
13: Prou, va!
17: aquesta.
13: Aquesta?
17: Doncs agafa-la. Que ho he fet tot jo.
13: Vale, màgia amb humor.
17: Pots fer el favor d'agafar la carta, sisplau?
13: Sí, escolti, perdona, Irene, però és que físicament és impossible agafar una carta tenint en compte que, estic, que vostè està a casa seva
17: com
13: i jo la ser.
17: Com t'agrada, eh? Com t'agrada recordar-nos que vas guanyar la final i que estàs treballant a les 6?
13: Que no.
17: Ja tenies raó, l'Andreu, ja. Tu no. Ets un monstre.
13: Irene, que no, home, que no, que ho he dit per una qüestió física.
2: Oriol, crec que ha penjat, Oriol.
13: Hòstia, és que avui també la gent té la pell, déu-n'hi-do, eh?
2: Com una estem? Mica susceptibles, però mira que aquesta trucada ha anat bé per veure com el jurat no es va equivocar quan dèiem que això de la màgia radiofònica no tenia massa futur.
13: Sí, no hi mal que per bé no venga, no? Que és la frase aquella.
2: Diuen que tenim una altra trucada.
13: Ah, sí? Però si no, jo no havia posat res d'una tercera trucada.
2: Hola, què tal? Bon dia.
19: Hola! Hola! És que no hi pisco res, jo, aquí. Hola!
2: Hola, que em sent?
19: Hola! Nena, aquest aparato que no funciona. Hola!
2: Hola, que ens escolta?
19: Ah, ara, bon dia, Marina. Sóc en Josep.
2: Bon dia, Josep.
19: Bé, home, ja veus, aquí estic parlant amb vostè, em fa molta il·lusió.
2: I què ens vol dir?
19: Qui, jo?
2: Sí, clar, per això truca, no?
19: Ah, clar, he despistat que sóc. Sí, a veure, jo trucava per... sí, home, hòstia, nena, per què trucava jo? Vostès saben per què trucava jo?
2: Home, no, la veritat que no, clar, és complicat poder esbrinar què ens vol explicar una persona que fa 5 segons ja, no sabíem ni
19: també,
2: que existia.
19: Clar, també té raó.
2: A veure, miri, fem una cosa. Pengi i a veure si li ve a la memòria què ens volia dir.
19: Clar, hòstia, ben pensat, és vostè molt professional.
2: Doncs va, pengi, moltes gràcies.
19: No, moltes gràcies? Però si no he fet per res, com per què em doni les gràcies?
2: És una manera de parlar, això, moltes gràcies.
19: Doncs si és una manera de dir, aleshores sí, moltes gràcies.
2: De res. Que penja.
19: Eh? Ah, sí, ja penjo, ja. Vinga, Déu vos guard.
13: Mare de Déu, quins testimonis que surten avui. A veure, deixant de banda el Josep Maria, també vull recalcar una
2: cosa que
13: és
2: important. Perdona un moment que et talli, però...
13: Sí, mare de Déu.
2: Tornem a tenir en Josep Maria, que sembla que ja sap què ens vol dir.
19: Hola.
2: Josep, hola.
19: Hola, Marina. Oi, Marina, saps que la meva filla també se'n diu de Marina?
2: Nom bonic.
19: Home, sí, home, i tant, mira, li va posar la meva dona, que també se'n diu de Marina. I la seva mare, és a dir, la sogra, també es deia Maria. I no diria mai, però la mare de la meva sogra, a que no sap com es deia.
2: Marina?
19: Mariano. Resulta que quan va néixer la van confondre amb un nen i li van fotre Mariano i Mariano se quedó. Eren altres temps, Marina, això ara no
2: passaria.
19: Perdona,
2: un altre cop que t'interrompi, Josep, ja em sap greu, però és que has trucat perquè en principi ja te'n recordes de què ens volies dir.
19: Ah, sí. L'any que ve ho tornareu a fer?
2: Home, si tot va bé, sí.
19: Ah, doncs ja m'hi presentaré, que tinc una proposta boníssima.
2: I ens la vol explicar o què?
19: Sí, vinga, va. Narrar timbes de botifarra. Pensi que amb els del casal, ho diem, se'n podria fer un posquito de les partides que fem.
13: Posquitos? Voldrà dir podcast. A més, crec recordar, Marina, em corregeix-me si m'equivoco, que l'edat màxima crec que són 29 anys.
2: Sí.
19: Què em diu ara? Home, ara sí que m'ha fotut.
2: Perquè...
19: Per ben poc que em passo de l'edat, eh?
2: Quants en té?
19: 88.
2: Home,
19: sí.
2: Déu-n'hi-do si es passa. Pensi que per participar potser no, però encara està temps, això sí, de gravar-se amb els amics, jugant a la botifarra, això sí que ho podria fer.
19: Ja, però la gràcia és guanyar algun cèntim extra, que m'ha quedat una pensió que fa rissa.
2: Clar, l'únic que li puc dir és que comencin a gravar i que després en tot cas ja veurà si li cau algun cèntim, no sé, d'acord? Una abraçada, Josep, vinga, gràcies.
19: Vale,
2: gràcies
19: vinga, que vagi... Ei, un moment, que vagi molt bé, eh? I continueu així, que cada dia escolto el Catalunya que jugues i a l'equip que t'hi jugues, eh? I ja estaré atent a aquesta secció del nano del 3/4 d'hora. Vinga, Déu vos guard.
13: Mare de Déu, no encertant ni un sol
2: ni
13: títol,
2: una, eh?
13: És més difícil dir aquí que t'hi jugues que aquí a Catalunya.
2: Sí.
13: Però bueno.
2: El teu porta més a la confusió.
13: Sí, és la veritat que sí. Saps que un cop, això és verídic, un noi em va dir, ei, que m'encanten els vídeos que fas per les xarxes socials, per Instagram. Diu, soc molt fan dels ni més hores ni més quarts, en punt. I dic, xama, tu fot-li com vulguis. Al final el títol és el menys important.
2: Mentre estàvem amb el Josep Maria aquí a l'estudi, han anat entrant unes persones... Que clar, ja que són aquí, estaria bé que els hi poséssim el micròfon. Ens es presentes tu, Oriol?
13: No.
2: No.
13: T'imagines que ha dit no i ha fet de pel sector?
2: Em dóna la gana.
13: Sí que puc. De fet, us demano, nois, que un per un us aneu presentant, perquè si no tota la vegada no s'entendrà res. D'acord, Fènix, comença tu.
20: Doncs molt bé. Com m'ha dit el meu company, jo em dic Fènix, com el ave... I jo sóc pitonissio retirat. Així va bé? Sí, doncs ara t'opera.
0: Hey, jo sóc en Pere, sóc cantautor, potser em coneixes?
2: La veritat que no.
0: No? Doncs és estrany, perquè tinc actuacions memorables com a la plaça Sant Miquel de Capellades o a la plaça de Cal Fuster d'Hostalets de Balanyà.
2: Doncs ho sento, però no en tinc ni idea de què m'està parlant, eh?
0: Això és molt estrany, eh? De debò m'ho diu. Però què collons, que raro. Mira, Pere, que parla molt del mal que fan els petards als animals, però potser t'haurien de començar a parlar del dolor que pateixen els animals i les persones quan et senten cantar, vale, Pere?
2: Calma, calma, que tampoc
0: cal posar-se així. Mateix, amb aquest tio.
2: Vostè qui és?
0: El meu nom és Inspector Mugró, de Cal Mugró, de tota la vida.
2: Interessant. I què investiga? Corrupció política, no, assassinats, no. Tirotejos, robatoris...
0: Això ja està molt vist. Jo investigo coses més casolanes.
2: Com ara?
0: Doncs, per exemple, per què la de la floristeria em va dir que havia de regar la planta un cop al dia per evitar la seva mort. I amb aquesta calor, només sortir de la botiga, la torreta es va convertir en cendres. I després un altre misteri. El tema dels mitjons. On van a parar tots els mitjons que poso dintre la rentadora, però després només n'apareix un? On ha anat a parar l'altre?
2: Doncs fixi's que són temes molt comuns i que seria interessant si tingués alguna hipòtesi per la gent que ens estigui escoltant ara des de casa.
0: La hipòtesi més encertada és que el més probable és que l'empresa Ratoncito Pérez S.L. hagi obert una nova sucursal i ara es dediquin a la venda de mitjons.
2: Clar.
0: Escolta'm, nena, que no em saludaràs a l'única dona que hi ha.
2: Ah, sí? Disculpi, com es diu vostè?
0: Maria Lluïsa!
2: Veig que porta dos mitjons a les mans.
0: No ho són pas de mitjons, són les meves titelles.
2: Ah, que vostè és titellaire,
0: perdoni. Sí, senyora, i tinc el meu espectacle titulat M'ataquen les titelles.
2: I ens el vol representar,
0: clar. Home, i tant. Atenció. Ah, m'ataquen les titelles!
2: Ja està?
0: Sí!
2: Curt, no?
0: Sí, aniràs veient que l'obra de teatre no és l'única cosa curta que hi ha en aquest equip.
2: Només em queda un dels membres per presentar. Vostè es diu...
0: Lluís, i soc taxista.
2: Que no es troba bé.
0: Sí, el que passa que ell és així, que parla com si estigués estranyit, però... No sé, vols contactar, tio, d'una punyetera vegada? Soc en Lluís.
2: Fem una cosa. Si en algun moment volguessis parlar, tu ens avises, d'acord?
0: Sí, soc taxista, també. Mare de Déu, no em trobo bé.
2: Ja, ens ha quedat clar. Em fa il·lusió, que estigueu tots aquí, perquè us volia preguntar com és l'ambient de feina, com us organitzeu amb això del ni quarts ni hores.
0: Doncs mira, l'ambient, jo, com a pal de paller, no?, que em podria dir, crec que l'ambient de treball és... Fantàstic, sí, fantàstic, fantàstic, tio. Però també et diré una cosa, Marina, que tu que saps d'aquesta cosa, tu m'ho diràs. Que això hagi arribat al punt que s'emeti per la ràdio, parla molt malament de la societat en la qual estem. A més, l'Oriol, hi ha una cosa que jo no entenc, que insisteix sempre en qui és actor i dels bons, dels que no treballen. Però què actor ni què, hòstia, si per no fer no fem ni els pastorets. Bueno, nois, per què no ens calmem tots una miqueta? A veure, la millor part del noticiari és quan sortim nosaltres.
21: Perdoneu, però... És que em preocupa en Lluís, que està molt blanc.
0: Hòstia, tio, però si sembla una copita de nieve.
2: Està bé, estàs bé, vols aigua? No sé si necessites obro la porta perquè corri una mica l'aire. Lluís? Lluís?
0: Hòstia.
2: Vaja, que ha perdut el coneixement.
0: Tranquils, que ja estic preparant les primeres hipòtesis.
2: Però quines hipòtesis? Just... Home, ajudem-lo primer.
0: Just parlo jo i una vegada més un home agafant protagonisme. El que hem de patir les dones, Marina? Bueno, què? Em fas l'entrevista o no, xata? Perquè, que clar, ara hem d'estar aquí per aquest que està aquí
2: clar,
0: mig
2: no
0: mort.
2: Sé si es pot fer càrrec que no puc fer una entrevista amb una persona desmaiada mig a l'estudi.
0: Tens tota la raó, Maria. Pere, Fènix, agafeu el cos i traieu-lo fora. Però tornarem a entrar o no? Sí, sí, torneu a entrar, però primer feu-lo fora. Què faig? El deixo aquí, al mig del passadís? No, home, deixa-la en un racó. D'acord. Si vols, Marina, fem una cosa. Ves començant l'entrevista i ara, quan entrin, doncs... Que
2: mira, em sap greu dir-vos que ja no queda temps per l'entrevista.
0: No fotis, per què? Tranquils, que ara em poso a investigar per què no hi ha temps. D'acord? A veure...
2: És molt fàcil.
0: Sí?
2: No hi ha temps per l'entrevista perquè han arribibat tard i ara, a més, un dels seus membres acaba de perdre el coneixement. Això és un caos absolut. No té cap sentit seguir.
21: És que em sap greu, perquè sempre ens passen coses.
0: Bueno, què? Comencem amb l'entrevista, Marina, o què, noia? No, Fènix, no. No hi ha temps per fer-la. Perdona? M'està dient que he vingut fins aquí per res, Marina?
2: No, el que estic dient és que si haguéssiu vingut a l'hora que tocava, això no passaria. Oriol, ja em sap greu, però ho hem de deixar aquí.
0: Bueno, doncs, joder, macho. Ja em tornaré a presentar el pròxim any. No passa res, està clar que aquí ningú toca ni quarts ni hores.
22: Ni quarts ni hores, el noticiari que no arriba a l'hora.
1: Ni quarts ni hores, eh, d'Oriol Llopart. Oriol, ja tens clar, ets el guanyador del Premi Idea Ràdio, el guanyador també d'aquest màster de la Facultat de Comunicació Blanquerna, que et subvencionen al 100%. Ja tens clar quin màster faràs?
0: Sí, el de Comunicació Esportiva.
1: Ah, mira. O sigui, sembla? Treballaràs a, com has dit que era, a l'equip que t'hi jugues?
0: A l'equip que t'hi jugues.
1: Molt bé, de moment et podem escoltar a l'equip Catalunya, no?
0: Sí, de
1: ja
0: moment
1: ja t'ha fitxat
0: sí.
1: La Marina. Doncs gràcies, Oriol, i molt bon estiu, enhorabona.
0: A vosaltres, merci.
4: Premis Idea Ràdio de SER Catalunya.
6: Hasta 575 kilómetros de autonomía urbana, ¿eh?
22: Suena bien.
6: Y cargas del 15% hasta el 80% en 30 minutos.
22: Suena el nuevo Micra.
6: Y al 0% TAE.
22: Suena que estreno Nissan.
6: Aprovecha los incentivos del plan Auto Plus y caes con hasta 5.000 euros de ayudas y estrena nuevo Nissan Micra 100% eléctrico, 100% irresistible. Consulta condiciones en Nissan.es.
23: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.

0: 40. Seguim endavant amb la presentació de la temporada d'estiu de Ser Catalunya. Avui és un d'aquells dies en què pels passadissos ens creuem. La gent com la Marina, que se'n va de vacances, es nota la seva cara que està contenta.
1: Sap greu, ja em sap greu.
0: Amb tota la gent que estem encara pàl·lids, que ens queda aquí tot l'estiu per endavant.
1: Però amb aquesta cançonassa, que mola molt, eh?
0: Amb aquesta cançonassa, això sí, que serà la banda sonora que ens acompanyarà aquest estiu a Ser Catalunya. Començarem ben d'hora al matí, l'Aquí Catalunya. L'has deixat en bones mans, Marina.
1: Home, Laura Estrada, què tal? Com
2: Hola,
1: estàs?
2: Hola, molt bon dia, què tal? Aquí estem bé, estem bé, estem bé. I nervioses, preparant com són els matins a partir de dilluns a les 8, perquè sonaran així.
1: Molt original, trobo.
2: Has vist? Espera. Espera, canvia.
3: Amb Laura Estrada.
1: Ara! No, sonen igual.
2: Sí, realment, home, el que farem és mantenir-vos informats, com sempre, informades. El programa serà de 8 a 10, la primera hora. Serà pensada per aquesta actualitat, perquè si us acabeu de llevar, heu de doncs, saber tot el que ha passat al món en les últimes hores, el que serà més important i determinarà el dia. Ho farem amb les veus dels analistes que ens han anat acompanyant aquesta temporada. Ho farem també amb tot el suport de la redacció d'aquesta magnífica ràdio. Tot això serà, com deia, de 8 a 9 i a partir de les 9 el que farem és recuperar un dels espais de reflexió que hem fet aquest any, que ha sigut molt, molt interessant perquè han sortit doncs això, reflexions, idees molt potents i que de fet ens han acompanyat molt bé tota la temporada. És el racó de pensar, que dit així potser penseu ui, estan castigats
1: o què? El que hem volgut és reinventar aquesta idea, que no soni a càstig.
2: Exacte.
1: Sinó donar-li el valor a això de parar, d'aturar-te, d'anar-te'n al racó i pensar una mica.
2: I pensar una mica, que això és el que convidem a fer a tots els oients que ens acompanyin, ens vulguin acompanyar aquí a l'Aquí Catalunya. Tindrem, entre d'altres, en Pere Estupinyà, és químic, bioquímic, un dels divulgadors científics més destacats a casa nostra. De fet, també el podeu escoltar al podcast de la SER, Vivir 100 anys. Després també vindrà la Liliana Arroyo, que és doctora en Sociologia, també per portar-nos les seves reflexions en innovació digital, moltes d'elles. La Laura Grau, ella és comunicadora, influencer catalana. També la Yolanda Sey, actriu, cantant. Del món de l'escena, en Guillem Clua, dramaturg. De fet, és un conegut ja d'aquesta casa, amb en Guillem Favó, en estius passats també havia sigut. Tot això serà, com deia, a partir de les 9. Després també ens agradaria doncs, aportar, podríem dir, coneixement, no només entretenir, sinó també aportar-vos coneixement, per exemple, amb una secció que farem els dilluns, cada dos dilluns, que és Manual de Supervivència.
1: Aquesta és meravellosa, m'encanta.
2: Dit així, Manual de Supervivència, amb què penseu? Doncs volem fer això, precisament, una mica de funció pública. I la intenció és plantejar-vos què podeu fer si us trobeu mai en situacions adverses, siguin, per exemple, temporals, siguin també perduts al bosc, perquè pot passar que surts pel que sigui i no saps trobar la sortida. Doncs què has de fer, què has de portar a les motxilles, com t'has de preparar davant d'això? I ho volem fer amb testimonis reals, gent que ha sobreviscut a aquestes situacions, que n'han sortit, i també amb experts.
1: Fitxarà Pedro Sánchez aquí o no?
2: Podria fitxar Pedro Sánchez. T'agafo la idea. No serà només això, també els dimarts parlarem d'intel·ligència artificial i tecnologia amb l'Arnau Font.
4: És que ara clonar una veu ho pots fer en un minut, en dos minuts, i de forma gratuïta.
2: Sí, sí.
4: S'ha d'anar moltíssim en compte amb això, i això realment, entre cometes, m'espanta en el sentit doncs, que serà molt fàcil recopilar dades que li hem donat nosaltres a un estafador, que ens cloni la veu del nostre pare, el nostre Instagram públic, i que ens faci una trucada i ens faci creure que és ell.
2: Ell és divulgador, expert en intel·ligència artificial. Els dijous també, moment per entendre la naturalesa. Ho farem amb en Guillem Costa, també molt conegut per aquesta casa, va ser extreballador d'aquí. Ara és redactor de Medi Ambient al Periódico. I divendres la Júlia Bacardit, que ens portarà tot el que seria el món cultural, allò que no ens hem de perdre. I dir-vos també que els divendres volem jugar, i ho fem de fet amb una idea que surt d'Idea Ràdio, que és la de la Clàudia Moreno, l'hem pogut escoltar ahir, la podeu recuperar com dèieu. És aquest dues veritats i una mentida. La gràcia és barrejar tres persones que vindran aquí, cadascuna amb una història que ens explicarà. I la gràcia serà trobar qui d'ells menteix. Qui d'ells ens explica l'anècdota que és mentida.
1: Jo m'ho porto tota la política, però estaria bé també traslladar-ho a l'hemicicle del Parlament o al Congrés.
2: T'agradaria veure's a veure qui diu mentida.
0: Laura, tu vas sortir precisament d'Idea Ràdio.
2: Sí.
0: Et poses al capdavant ara de l'Aquí Catalunya.
2: Sí, sí.
0: A partir de les 8 del matí, de 8 a 10 a Ser Catalunya. Què suposa per tu, Laura?
2: Doncs un repte. La veritat és que estic molt nerviosa, fa dies que no dormo bé, si ja dormo poc perquè tenim l'horari que tenim d'això, estic nerviosa, però també estic confiada perquè sé que tenim el millor equip per fer-ho. Són nois molt joves que venen amb moltes ganes de fer-ho bé. Hi ha moltes idees i això és el que realment explica la ràdio i la família.
1: L'Oriol Llopart, que se'l queda.
2: L'Oriol, per exemple, i tant, vull dir, tots ells, vull dir, la Judit Caselles, en Miquel Giol, també hi serà doncs, la Laia Massaguer. i tots l'Amparo, que també formarà part de l'equip a la producció, en Tomàs Sánchez. Bé, no sé, a veure què, escolteu-nos.
0: De 8 a 10, aquí a Catalunya amb la Laura Estrada i Marina, crec que sobre la 1 del migdia és quan començarà la festa.
1: La treva.
3: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics. Que està en guerra.
0: La treva amb l'Aitana Romà, l'Uri Mora i l'Amparo Pérez. Què tal, com esteu?
5: Hola, Elena. Hola.
1: Molt bé.
0: Fa dies que prepareu coses, que us esteu reunint, que no sé si ja ho teniu tot decidit o si dilluns encara serà dia de corredisses.
1: Que a mi m'inquieta, perdó, perquè tot el dia va anar amb el somriure aquest.
0: Com... Sí, s'ho passaran bé, no? Ja t'ho dic, ja.
5: No, aquest és l'objectiu principal. I la resta és portar-vos un oasi de pau. O sigui, venim d'actualitzar-nos i posar-nos en connexió amb tot el que està passant amb la Laura Estrada. I nosaltres volem donar un espai per qui no vulgui estar tot el dia sentint les notícies, que després vindrà l'hora 14 i tindrà notícies un altre cop.
6: Clar, al final és voler-ho passar bé. Tu puges a la platja, la gent que estigui de vacances com la Marina, sinó la gent que estigui a la feina treballant, i un oasi de passar-ho bé, de divertir-nos, de fer al final una treva en aquest dia de la una del migdia perfecta.
5: Sí, de fet, la treva es dividirà en tres parts i començarem en un tema del dia que es pot aterrar a l'actualitat, però no és urgent. Són els temes que es queden fora dels informatius, però que tu, quan estàs allà preparant el vermutet, doncs t'interessa sentir, no? Per fer un xicotet spoiler, doncs, parlarem d'especisme animal, de per què et sents amb més orgull de dir que tens un gos que un hàmster.
1: Em toca personalment el tema.
5: De per què els tàpers són tan importants de repente en el nostre dia a dia, o de com es lliga al segle XXI.
6: I tenim un WhatsApp del programa que crec que podem anunciar-lo aquí, així la gent ja pot començar a enviar coses, perquè el que també serà molt important és la participació de la gent, dels oients, que facin seva també la treva i que cada dia participin d'alguna manera o altra. El diem o què?
5: Dis-lo.
6: Sí? Va, doncs és el 648-83-4378. Que la gent que se l'apunti, que el tingui ja apuntat i que ens enviï cosetes.
5: Perquè després del tema començarem amb les seccions. Tenim uns col·laboradors increïbles. El dilluns parlarem d'esports amb l'Anna Palet, no sé si us sona.
0: Sí, una miqueta.
1: Una tal.
5: Que farà la mitja part i parlarà dels esports que no s'ha pogut parlar dins del Keti, no? D'un altre tipus d'esport. Els dimarts farem un cop d'ull de la història des del més pur xafardeig, amb el periodista esportiu i podcaster, sembla, Santi Jiménez, que dirigirà la història confidencial. Els dimecres seran de música i cada setmana tindrem a un cantant que ens parlarà de quins són per ell els seus One Hit Wonders de l'estiu. Val? I comencem, de fet, ho podem dir.
6: Ho anunciem ja?
5: Sí.
6: Sí, doncs va.
5: Doncs la setmana vinent, el dimecres, tindrem a la Su, que vindrà a dir-nos la seva cançó d'estiu. Després, el dijous, anem al Cinema La Fresca amb Fausto Fernández, periodista i crític de cinema de Fotogrames. I els divendres torna a casa l'actor Marc Tarrida, que farà Entre Cametes, que és una secció sobre les curiositats de la història. Doncs imagina que el dia que es va estrenar aquesta obra va passar això, o aquesta cançó està inspirada en un llibre de tal, i així una mica de cultureta.
1: Jo tornaria a dir al WhatsApp del programa, que això d'apuntar-se als telèfons sempre costa.
6: 648-83-43-78. 648-83-43-78.
1: I aquí què us han de dir la gent que vulgui participar?
5: Doncs sobretot serà el tema del dia. Pues, per exemple, vosaltres soleu anar a comprar flors per a vosaltres mateixes. Quines són les flors que més us agraden? Sobre com lligar al segle XXI. Sou d'apps de cites, no? Sou d'estudis o treballes? Aquestes curiositats que ens encanta saber dels nostres oients.
6: Clar, perquè cada temàtica, conversarem entre els tres, també vindrà gent que entrarà, que ens explicarà, experts en la matèria, però el que volem també és l'opinió de la gent, què pensen, què opinen d'aquestes temàtiques i que siguin ells el que ens enviïn tant àudios com trucades que puguin entrar i que també puguin opinar.
5: I per acabar el programa tindrem una entrevista a actors, actrius, gent que no siga tan coneguda però destaque per alguna cosa, als que els volem preguntar com es donen treva. Volem saber quin és el seu moment de pau fora de la seva feina específica.
1: Sabeu qui no es dona treva?
5: Qui?
1: L'Helena de Diego, que continua aquest estiu amb Que t'hi jugues.
0: Exacte, sí, sí. Seguirem amb Que t'hi jugues amb la recta final del Mundial, però és que en un mes, Marina, arrenca la Lliga. És a dir, que és que això ja ho tenim aquí. Avui hem sabut, aquesta matinada, vaja, que el Barça no la podrà començar aquell cap de setmana, que serà el següent, perquè té un semifinalista que es condé a les semifinals del Mundial. Clar. Per tant, el Barça, el cap de setmana del 15-16 d'agost no podrà jugar, però és que ja tenim la Lliga aquí, tenim la pretemporada, el Barça, l'Espanyol ja l'ha començat, per exemple, el Barça l'arrenca dilluns, i el mercat de fitxatges, que és el salseo, podríem dir, de l'estiu, és a dir, que a partir de dilluns que t'hi jugues de 12 a 1 abans de la treva, i quan em toqui, tinc la sort que marxi de vacances, vindrà el Joan Tejedor a cuidar el jardí del que t'hi jugues.
7: I ja que menciones el Barça, deixa'm dir que no és estrictament temporada d'estiu, però arrencarem el Barça una altra vegada amb el que t'hi jugues Barça, que és una de les apostes d'aquesta temporada, que evidentment tindrà continuïtat, amb alguns canvis que ja explicarem quan toqui, però tindrà continuïtat.
1: No vols espòilers,
7: No, esperem-nos una mica. En un setembre, que és molt important, a més, perquè és quan farà 50 anys de la primera retransmissió en català del Puyol aquí en aquesta casa. Per tant, serà un moment important i arrencarà ara a l'estiu ja, també.
1: I després del migdia, després del que t'hi jugues, després de la treva, l'hora 14, toca informar-se.
8: És que...
1: Joan Serra, què tal?
8: Molt
1: bon
8: bé.
1: Dia, cap d'informatius.
8: No para. L'actualitat no para, exacte. I tindrem un estiu, de fet, malauradament, ja ho estem veient, amb molta alerta amb la calor i els incendis. Malauradament estem veient què passa a Almeria o què ha passat a Almeria aquestes últimes hores, però a Catalunya portem una setmana de simultaneïtat d'incendis que ens indica ja que l'estiu que ve serà doncs, molt perillós, i la setmana que ve, per començar aquesta temporada d'estiu, tots pendents del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha de dictaminar sobre l'amnistia, i això té conseqüències polítiques, ja ho sabem. Intentarem analitzar-ho tot.
1: I no tot seran desgràcies ni droga dura. Hi ha un moment meravellós d'aquest estiu, que s'explicarà també els informatius, que és aquest eclipsi que hi ha el 12 d'agost.
8: Saps quin sap molt d'això?
1: Quin sap molt d'això?
8: La Laura Polo.
0: Ara, hola, de seguida, Laura, sí, què tal? Ara de seguida parlem amb ella, però abans recordar-ho que segueix tot l'estiu el Llapis de Memòria a partir de les 3 de la tarda.
7: Segueix tot l'estiu. És l'únic que no està en directe. De fet, tota aquesta programació d'estiu és una cosa que vam recuperar una mica l'any passat, perquè era important no aturar la programació i creiem que, doncs, que està molt bé. Aquest any li hem donat encara una volta més creant algun programa nou, que això també feia temps que no passava, que costa, que hi ha espais molt consolidats, com el de la treva que ens explicaven. El Llapis és l'únic que es queda, però perquè el Llapis, diguéssim que la novetat de l'estiu l'ha avançat al Mundial. Si ho heu estat escoltant aquests dies, el Llapis tota aquesta temporada Mundial ha estat fent entrevistes personals a persones de tot el món, una mica recorrent aquest esperit mundialístic, i llavors el que farà durant l'estiu és, i serà cada dia, evidentment, però recuperarà els millors Llapis de la temporada, que, com sabeu, és un espai també més que consolidat i que ha tingut algunes entrevistes molt interessants. Doncs la recuperem des d'ara fins a final d'agost amb el Jordi Manau.
0: I ara la saludàvem. A les 7 de la tarda arribarà al balcó de la Laura Polo del Fo.
9: A la cadena SER i SER Catalunya. Al balcó. Laura Polo del Fo.
1: Sí. També rima.
2: Sí, és que és perfecte. Per això utilitzo els dos, perquè rimi. No, sí, tornarem a les 7. Serà un balcó de butxaca, serà mitja horeta de balcó, on començarem amb les nostres clàssiques portades, històries humanes anònimes, o també ampliar una mica la informació del dia, fer-la una mica més llarga, si ha passat alguna cosa important aquí a Catalunya. I després tindrem una secció cada dia. Els dilluns, per exemple, viatjarem pel món coneixent realitats molt diferents de la nostra, amb el Sergi Unanue, que ha anat a racons del món. Per exemple, va creuar tot l'Himalaya caminant, o ha fet Cambodja amb bicicleta i també a peu, Mongòlia amb cavall. Ens descobrirà racons del món. Els dimarts, la Gemma Blasco, guanyadora de directora novella als Premis Gaudí, farà classes de cinema per aprendre a analitzar les pel·lícules. Tindrem també economia, tindrem també festivals de música de l'estiu, tindrem plans combinats, per exemple, amb la Paula Carreras. I el que deia abans del Joan, l'eclipsi, data important, 12 d'agost, perquè el balcó s'ampliarà, serà de 2 hores aquell dia, ens n'anirem a Tarragona a seguir l'eclipsi de primera mà.
1: Quina enveja!
2: Sí, sí, estàs convidada, si vols venir. I doncs aquell dia, ja ho sabeu, sintonitzeu el balcó, perquè explicarem coses molt interessants dels eclipsis actuals i també passats.
0: Laura, no sé si estàs preparada per posar-te al capdavant del balcó.
2: Ara és que em pilles una setmaneta de descans,
0: No, no, t'anava a dir que et veig recuperada, perquè sí. em van dir que tenies algun problema amb la veu o així, que t'ho havies d'estar
2: sí,
0: passant bé, no, aquestes vacances.
2: Se me'n va anar la veu, però la tinc recuperadíssima, preparada per dilluns.
0: On la vas perdre?
2: De festa. Concerts.
1: Va marxar quan i com tocava. Això
2: sí, ara ja està. Ara jo prometo que davant de tothom i de Liu i de Joan Serra no perdre la veu aquest estiu.
7: És el preu a pagar i el risc assumit, perquè la programació d'estiu l'assumeixi gent molt jove, però molt potent d'aquesta casa, cosa que ens posa contents també.
0: Però, Iu, els joves es recuperen molt ràpid.
7: Exacte.
2: És a dir, sí, no cal patir.
0: I els caps de setmana, a les 12 del migdia, serà el temps del Tot és comèdia amb la Clàudia Arcarons.
9: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia.
0: A Canàries.
10: Per favor, no matinem. Doncs sí, estem aquí substituint en Màxim, que està de vacances, també s'ho està passant molt bé. No sé si té veu o no. No, li haurem de preguntar. Però bé, i és allò on intentem recollir la cultura, el que passa a Catalunya, les sales, els teatres, llibres, performances, una mica de tot, amb això, amb dues horetes que tenim al cap de setmana. Quins convidats tindrem? Per exemple, demà tindrem la Mabel Olea, ballarina, coreògrafa, és la performance, o sigui, la performance del moment. S'hi ha d'anar a veure-la. L'Ignores hi vam anar amb en Ferran Basaganyes, de fet, i promet. Llavors també tindrem el diumenge una de les obres del grec destacadíssimes, Factory. That she wants to know. Amb gent rellevantíssima del Teatre Lliure, que està d'aniversari, són 50 anys per molts anys, també el grec. Tot això ho estem celebrant perquè ja portem dues setmanes de caps de setmana de grec.
1: Clar, és que a més mola molt fer un programa de cultura a l'estiu, que és quan passa tot, no?
10: Exacte. Sí, Màxim potser s'ho trobarà una mica més desert, perquè a l'agost sembla que no, però també hi ha moltes coses. Però ara no donem l'abast. Sí. I bueno, vam tenir també la Marta Pazos, els del Festival del Poesia, i més parlarem del Dansanau, d'en Marcos Morau, de les Glòries Cabareteres. A mi em Ferran Basaganyes, col·laborador del programa, m'ha dit que digui que hi ha moltes sorpreses, i així ho diré, hi ha moltes sorpreses que ens esperen.
1: Sempre queda bé, això.
5: Aquí entra tot.
10: Per tant, aquí estarem, esperant-vos el cap de setmana.
1: Perquè això és una cosa que sempre em pregunto i que segur que s'ho pregunten els oients. La gent que feu cultura, us ho veieu, us ho escolteu, us ho llegiu tot?
10: Home, de la gent que portes, sí, i de la resta s'intenta, perquè si no, forma part també de la nostra personalitat o del nostre interès, i és la gràcia també d'anar a veure alguna cosa, i a vegades no tens l'entrevista prevista, però ja estàs en el teu cap maquinant d'ostres, li preguntaria això o allò, tal.
5: Descobrir històries, no?
10: Exactament, i deixar-te fer.
1: Què és el que més t'ha agradat de l'últim que has vist últimament?
10: Home, el d'ahir de la Mabel Olea ens va encantar.
1: De la performancer aquesta, performancer.
10: Exacte, performancer, ella és especial, moderna, tot. Però sí, la Mabel apunta maneres. La vam veure a la Messias, tot. Bueno, i llavors també tenim els nostres col·laboradors habituals, que no fallen, en Ferran, gent molt entesa com el crític Oriol Puigtauler, tenim la biblioteca amb la Marta Cava, les reflexions de la Carlota Urt, cinema amb Mariona Borrull. Bueno, són uns quants més, un no parar de gent maca i molta cultura, molta cultura.
1: I no els hi doneu festa, eh? Ni tan sols a l'estiu.
10: No, tampoc la demanen, eh? No et penses.
5: Que no falti la cultura.
7: No farem i no para la ràdio. Deixa'm posar la falca també d'una temporada que a més ha anat molt, molt, molt bé, que l'hem acabat fa poc amb els EGM, que van baixar una mica la onada, però el global de la temporada mantenim una mitjana d'oients de 500.000, que feia molts anys que no ho teníem, amb un EGM en concret a principi de temporada que recordem que va ser el més alt de la història, com a mínim dels 20-30 anys que tenim els registres, i per tant doncs, que seguim anant bé i que la voluntat era doncs, de no parar aquesta bona dinàmica, de ser la tercera ràdio més escoltada del país, i amb aquests principis que té la SER de mantenir una doble oferta, de seguir apostant pel català, d'anar doblant tots els programes que fa cadena, amb un altre objectiu que també tenim des de fa un temps i que crec que l'haurien de tenir moltes ràdios del país, com és de feminitzar una mica l'antena, que a vegades encara costa de donar veu i de posar al capdavant dels programes les dones. Doncs aquest estiu tenim a dones molt consolidades d'aquesta casa i també a dones molt, molt joves que han començat fa poc però que estan més que preparades per posar-se al capdavant dels programes. I som-hi, i dilluns a tope, i això no s'atura, i fins a l'agost, i no pararem.
0: Amb aquest grafisme, els que ens esteu veient a través del YouTube, el veieu aquí darrere en aquesta pantalla, que convida a l'estiu, colors i gelats, síndries... Jo ja et veig aquí, Marina.
1: Era poc original, això, eh?
5: I és molt xulo, a mi m'agrada
1: molt. Home, síndries, barquitos, també és veritat que tampoc cal ser originals, a vegades, no? Tot està inventat.
5: Sí, la cosa és fer-ho bé. La cosa és fer-ho bé. Aquí, a tu, Marina, tu ja estàs de vacances...
1: Sí, ara m'hi llenço, aquí.
5: On t'hi trobarem, aquí?
1: A mi...
5: Ets més de la ràdio a l'estiu, de la síndria, del...
1: De tot una mica, de tot una mica. No renunciem a res.
5: Gaudeix-les, Marina, les vacances i escoltar la ràdio, eh?
1: Tu també, el que puguis.
0: Dilluns, ja ho sabeu, arrenquem aquesta temporada d'estiu a partir de les 8 amb l'Aquí Catalunya i la Laura Estrada, i després ens podreu escoltar a totes nosaltres per acompanyar-vos, per fer-vos vibrar amb l'esport, amb la cultura, amb la informació. I ja sabeu que nosaltres, els d'Aquí Catalunya, els de Ser Catalunya, no pararem.

0: dura amb la informació. I ja sabeu que nosaltres, els d'aquí Catalunya, els de Ser Catalunya, perdó, no pararem. Els d'aquí Catalunya tampoc.
1: La marca,
0: ni els del Que t'hi jugues, ni els del Balcó, ni els de La Treva, ni els del Tot és Comèdia, ni els de l'Hora 14, ni el Llapis de Memòria. Aquí seguirem. Dilluns ens retrobem amb l'inici d'aquesta temporada d'estiu i que gaudiu molt del cap de setmana i de les vacances, els que teniu la sort com la Marina.
1: Que vagi bé.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
2: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em portes la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29€ al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: Aquest estiu protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
6: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
7: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
8: Bon dia, dissabte 11 de juliol, dissabte de certa treva amb la calor. Núria Seró, bon dia.
9: Hola, molt bon dia. La jornada comença ara mateix amb 21 graus a Lleida, 24 a Girona, 25 tant a Barcelona com també a Tarragona. Al llarg del dia les temperatures aniran pujant, però no s'enfilaran tant com ahir. Esperem unes màximes que es moren entre els 27-31 graus a la costa, 33-38 a l'interior. Ara mateix tenim alguns xàfecs entre la Cerdanya, Berguedà, també el Bages, aniran a menys al llarg de les pròximes hores, però es tornen a activar a la tarda. Avui la temperatura de l'aigua del mar estarà al voltant dels 25 graus a la Costa Brava i els 28 a la Costa Central i Costa Daurada.
8: Repassem ara l'actualitat informativa. Tot i la treva que ara explicava la Núria, el pla Alfa marca en vermell 186 municipis per risc molt alt d'incendi, una cinquantena per risc extrem. A banda, hi ha tancats els accessos a 8 parcs naturals, entre els quals la Serra de Montsant, Sant Llorenç del Monilobac i Montserrat. Pel que fa als incendis, ara mateix no n'hi ha cap d'actiu. Ahir al vespre els bombers van donar per controlat el de Sentmenat, que ha cremat 200 hectàrees, i els de Guimerà i Navarcles, que estan estabilitzats. Per la seva banda, el govern admet que va tard amb les tasques de prevenció d'incendis i que totes les actuacions necessàries no estaran enllestides fins al 2033. Els tres eixos amb què treballa la Direcció General de Boscos per crear tallafocs i accessos als bombers requeriran empreses privades amb infraestructura per desforestar milers d'hectàrees, Oriol Soler.
10: La Direcció General de Boscos treballa en tres prioritats: franges protectores a les zones habitades, perímetres de protecció als boscos per prevenir incendis a espais amb molt combustible i 14 eixos de contenció estratègics per evitar que incendis ja existeixin acabin propagant-se més.
11: Sabem que anem tard com a territori, anem tard com a país. És clar que hem d'accelerar, i així ho ha fet el govern, ha posat clar una estratègia. Ens agradaria que estigués fet, però sabem que aquesta és una tasca complicada, que té un impacte sobre un gruix important del territori, molta superfície.
10: És Jaume Minguell, director general de Boscos de la Generalitat.
8: I després de la tragèdia d'Almeria, el govern demana que ningú s'autoevacui en cas d'incendi a prop de casa seva. També els equips d'emergència demanen fer cas a les indicacions dels professionals. Núria Parlon, consellera d'Interior, en declaracions a SER Catalunya.
12: I sobretot evitar les autoevacuacions i evitar prendre riscos per per allò de dir, jo m'ho coneixo, jo per aquí puc marxar, jo per aquí, jo sé que per aquí tinc una sortida, perquè el foc és molt traïdor.
8: Tot plegat després que desenes de milers de catalans s'hagin hagut de confinar a casa durant aquesta setmana perquè tenien incendis forestals a prop de les seves llars. A Lleida, coincidint amb l'onada de calor d'aquests últims dies, ha mort un temporer de 64 anys després de patir una aturada cardiorrespiratòria al camp mentre treballava. Va passar dimecres, Ràdio Lleida, Mercè Marc.
13: Els Mossos van rebre l'avís cap a la una del migdia del dimecres alertant que un home s'havia indisposat mentre treballava al camp i que es trobava malament i que, pel que sembla, va patir una aturada cardiorrespiratòria. Es va activar el SEM. Aquest home d'origen subsaharià de 64 anys, primer el van traslladar al CAP de Serós i posteriorment a l'Arnau de Vilanova de Lleida, on moria l'endemà. Inspecció de Treball, Mossos i autoritats judicials n'estan investigant les causes i si aquesta indisposició té a veure o no o és atribuïble a un cop de calor o alguna altra causa, ja que dimecres a Lleida es registraven les temperatures altes en plena onada de calor. Diversos municipis de les comarques de Ponent han registrat temperatures per damunt dels 40 graus aquesta setmana.
8: I de Lleida a la Bisbal del Penedès, on una reacció química a la piscina ha provocat 17 ferits, 5 dels quals menys greus. Els fets van passar ahir al migdia. L'Ajuntament va recomanar als habitants del municipi no sortir de casa durant unes hores per precaució. Eva Hidalgo.
14: Una afectació als dipòsits de clor va provocar un núvol tòxic. En el moment dels fets hi havia 25 persones a la piscina que van ser desallotjades. Ningú va patir cremades ni afectacions importants. Dels ferits, 5 adults i 5 menors van ser traslladats a l'hospital per precaució. L'alcaldessa és Agnès Ferrer.
15: Aquesta empresa, quan ha vingut a portar el clor, no l'ha portat, en comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha portat a un altre dipòsit. I aquí és on ha fet aquest núvol tòxic. Com que és una cosa que no es veu massa, doncs clar, hi ha començat gent que tenia allò al respirar o que tenia molèsties.
14: Els bombers van netejar els dipòsits i van neutralitzar el producte químic. L'Ajuntament espera que l'empresa responsable adopti les mesures oportunes.
8: A Barcelona, els veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 al barri del Putxet no podran tornar a casa com a mínim fins divendres vinent. Abans es faran revisions de l'estat del terreny de sota dels edificis, Susana Ruiz.
16: Estava previst que hi tornessin avui dissabte, però la Generalitat vol assegurar que el retorn es faci sense problemes, ho ha explicat Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat.
17: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
16: Durant aquests dies es continuarà monitorant les dades de forma mecànica i també manual. Per tant, com a mínim fins divendres vinent, els veïns dels blocs afectats no podran tornar a les seves cases. Abans d'autoritzar el retorn, els tècnics avaluaran novament la situació.
8: Dos minuts i mig seran les 9 del matí. Continuem a la capital catalana, on Jaume Collboni guanyaria les eleccions, seguit de prop d'Esquerra, segons l'últim baròmetre municipal. L'altra cara de la moneda és per Junts, que es desploma i quedaria per sota d'Aliança Catalana, del PP i també de Vox, Ferran Dalmau.
18: Segons l'enquesta, feta a 800 barcelonins, el PSC guanyaria amb el 13% dels vots, a prop de l'11% que obté Esquerra amb l'Hisenda Alemany. En tercer lloc quedarien els comuns, que perden més de la meitat del suport i es queden només en un 4,7. Aliança Catalana irromp amb un 3,3% i supera tota la resta de la dreta. El PP amb 3,1, Vox amb 2,7 i, atenció, Junts amb 2,6. De guanyar, passen a la penúltima posició. Una caiguda en picat que té un atenuant. El baròmetre es va fer abans que els juntaires triessin com a candidat Jordi Martí. Hi ha una gran bossa d'indecisos, perquè el 45% dels encastats no sap encara què votarà i el 10% ja diu que s'abstindrà.
8: Encara de la crònica política, el Ministeri d'Hisenda ha enviat a les comunitats la proposta del nou model de finançament que preveu més de 4.600 milions d'euros més l'any per Catalunya. El govern espanyol destaca que el sistema dona més autonomia i corresponsabilitat fiscal a la Generalitat. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, diu que Catalunya no pot renunciar al nou model de finançament i ha demanat a Junts i al PP que no bloquegin la tramitació parlamentària del nou sistema.
19: Si creiem o creuen que el model es pot millorar, doncs que a través de les esmenes que es podran incorporar i la negociació, doncs, que es puguin incorporar, no? I que fem que aquest model s'acabi aprovant, perquè és una oportunitat que crec a la que no podem renunciar.
8: Romero ha insistit que el nou sistema és molt més just, igualitari i solidari i millora els recursos per les comunitats autònomes. Per cert, que ha mort als 85 anys el geògraf i exdiputat del SUC, Jordi Borja Sebastià, qui va formar part del Parlament en la primera legislatura després de la mort de Franco. I dels esports, la Mini Yamal es trobarà amb Kylian Mbappé a les semifinals del Mundial després de la victòria de la selecció espanyola davant de Bèlgica a Dallas. Un gol de Mikel Merino al minut 88 ha permès al combinat espanyol classificar-se per la semifinal.
20: Nah, estoy que no sé ni realmente ni qué decir. O sea, no me lo acabo de creer. Es un, no sé, algo que soy un afortunado, me siento un privilegiado de poder estar viviendo esto, de poder encima tener a mi familia aquí.
8: Amb les declaracions de Mikel Merino just després d'acabar el partit, arribem al punt de les 9 del matí.
21: En la cadena SER...
22: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
23: A vivir la información del sábado con María Ibáñez. Buenos días.
24: ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Estamos muy pendientes de la evolución que ha tenido esta noche el incendio de los Gallardos en el poniente almeriense. A la espera de conocer los últimos detalles por parte del operativo de extinción, ha arrasado por el momento 5.000 hectáreas y más de 1.400 personas han sido desalojadas de sus viviendas. En poco se incorporará una treintena de medios aéreos para evitar que siga avanzando un fuego que ha ido arrasando el terreno a mucha velocidad desde el jueves. Ha provocado la muerte de 12 personas. En los Gallardos, en el punto donde está cortada la carretera destino a Vedar, está nuestro compañero Javier Ruiz Martínez. Cuéntanos.
25: ¿Qué tal? Buenos días, María. Estamos en... Sí, un pueblo blanco, tranquilo, con montañas al oeste de donde vemos salir todavía el humo. Reina cierta calma ahora mismo después de dos días de viento de infierno, como lo describía Cristóbal, un francés que lleva varios años aquí.
26: Ha sido tan rápido porque el día que ha pasado eso, el fuego, el viento fue muy rápido. Es verdad que cuando ha llegado la llama, ha sido a un golpe muy fuerte, muy fuerte.
25: Estamos justo en el corte de carretera de acceso a Vedar, de

0: Las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda, web y app.
1: Radio Lleida, Cadena Ser.
2: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
3: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Audi a Lleida. Ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, grup Nayox.
4: Comercial Pintures. Compromesos amb la salut. Noves pintures ecoinòcues amb la salut. Pintures alimentàries. Pintures sanititzants i també pintures que t'ajuden a assolir punts en els més exigents certificats de sostenibilitat en els teus projectes. I recorda, ara posem al teu servei box de recollida 24 hores, aïllament tèrmic líquid, un nou espectrofotòmetre i morters acrilsiloxànics. Sol·licita atenció personalitzada amb l'equip amb més experiència i coneixements en pintura de la província. Comercial Pintures. A Lleida, Balaguer, Osca i Monzón i a pintures.com.
5: Pensa en un cor, en un tomàquet o un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc Black. Skoda Kamiq amb Black Pact des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a Skoda.es.
3: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Skoda a Lleida. I ara a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, grup Nayox.
6: Aquest estiu, Segre marxa de vacances amb tu. Del 20 de juny al 6 de setembre ens trobaràs cada dia a les comarques de Tarragona. Descansa, relaxa't i continua el dia de tota l'actualitat de Lleida, el Pirineu i l'Aran. Busca el teu punt de venda a segre.com i si ets subscriptor, reserva ja els teus vals per a l'estiu. Segre, el teu diari.
7: I tu em fas anar. Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
8: Només penso en tu.
7: Referents amb tu.

0: Ho has explicat mil vegades, Mabel, estàs vibing amb la cançó, però és important, d'on ve aquesta expressió? Cut one's teeth, per qui no l'hagi sentit mai.
1: Vale, pues aquesta expressió és un modisme anglès que s'utilitza com per explicar que algo ho aprens des de zero i com que ho vas perfeccionant fins a adquirir com molta experiència en això, com que domini absolut.
0: Tu això, o sigui, on t'ho emportes? T'ho emportes a començar en el món de la dansa, començar la teva carrera?
1: Sí, és que jo l'altre dia, clar, aquests dies com reflexionant sobre la peça, tipo, uah, tres anys de curro, no sé què, pensar, és que realment, o sigui, Cut One's Teeth s'ha fet tota la vida, perquè al final és com, parla de la disciplina, de la repetició, com de la obsessió, com per la, de la tècnica, que és algo com que he anat arrossegant i que

0: arribat a un punt com tan gros que he dit, vale, o sigui, ho he de fer en una peça. No m'ho puc quedar, de ser com que tot això serveixi per fer una peça.
1: Amb una peça que passes això de diamant en brut a diamant polit, que tu has sentit també aquest camí a la perfecció que et portava a aprendre a ballar, formar-te en això. Sents que era aquest el camí a travessar?
0: Sí, i també com a relaxar-me a mi mateixa, de dir com, vale, no és com un binomi de perfecte, lo imperfecte, aquest tipus de ballarina o aquest altre, era com que de sobte volia com acollir molt la meva forma de ballar i com els meus referents, tipus, pues sí, els meus referents són la dansa clàssica perquè sempre he desitjat tenir pues, un ballet, però per X coses de la vida jo he anat com per camins totalment oposats i de sobte era com, tio, és que jo vull fer un ballet. Llavors era com, de sobte, com agafar totes aquestes coses que a mi parlen de mi, com que estan molt a dins meu i fer com aquesta peça.
1: Però perquè en el clàssic també hi cap la bogeria, no? Per exemple, que tu tens
0: que
1: en els teus vídeos.
0: És que en el clàssic hi ha molta bogeria.
1: Però això sents que de cop has hagut de ser tu trencadora o haver-te d'alliberar d'aquest corset de...
0: No, no, és que no el sento corset. Sento alliberador en el sentit de, tio, la perfecció i la bellesa poden ser una cosa, però poden ser una altra. Tipo, sense fer gaire spoilers, però el final de la peça a mi m'agrada molt perquè parlàvem amb el Marc Cartanyà, que és qui m'ha estat ajudant amb la dramatúrgia, com que expressa molt bé com tota la peça, que és com està aquesta ballarina allà al mig com degradada, amb la suor, els cabells desfassats, però a l'ombra, no? Segueixen com perfilada, preciosa, i llavors és com... Què és aquesta figura perfecta, no? Perquè de sobte com que es donen la mà aquestes dues figures i és com, què és allò, lo perfecte? Trobar-te a tu en el lloc on tu desitges.
1: Aquí, Ferran, em vam parlar sobre aquesta cosa de la dansa entesa com a... O que si tu li dius a un amic, avui vaig a veure una cosa de dansa contemporània, potser aquesta persona es pensa que és super distant o profund i sobri i molt seriós. Sí, i a vegades ho és, a vegades ho és i a vegades no. Perquè, clar, per exemple, amb en Ferran ho dèiem, ahir vam riure molt i
0: total,
1: també hi ha molta
0: sí,
1: ironia
0: sí.
1: Amb el teu ball. Això també és important destacar-ho, creus? Que en la dansa pots passar-t'ho molt bé rient, pots ser irònic.
0: Absolutament. Jo ho intento ser molt perquè crec que jo en la meva vida ho soc, llavors me surt com innat en plan és que no ho puc separar. I també perquè crec que, o sigui, tot això que dieu de que pot ser distant, crec que en el meu cas no passa, o la gent normalment la rep com molt, perquè crec que realment com a que ho visc molt i és com molt narrativa d'alguna manera també la meva dansa i que de sobte t'estic com explicant un petit conte, o sigui, com a que hi ha una fina línia entre cine mudo, saps? Com de sobte. Llavors jo crec que això també arriba i per això rius, perquè hi ha com aquests tocs que dius, hòstia, vale, està com aterrada, o no sé com dir-ho, però...
1: I per tu sempre hi ha d'haver aquest fil narratiu. T'he llegit en alguna entrevista que crees a partir de personatges, moltes vegades, i per tu és important aquest relat, que et formes.
0: Per mi sí, perquè és com el discurs que jo tinc intern, en plan, vale, ara passo per aquí, per això crec que estan... O sigui, crec que a Cat One Street hi ha molts personatges. O sigui, és com, està la ballarina, però n'hi ha moltes, de sobte, com tants com reflexos hi ha a l'escenografia. I llavors és com que vaig passant d'una a l'altra i com que jo me vaig explicant la meva dramaturgia, en plan, vale, ara és això, ara estic en aquest espai, ara, tot i que no canvi l'espai, però generar com, pues, amb la cara i els gestos i tal, com que pugui canviar l'espai i també, per això és com important com que no hi hagi desplaçaments a l'escena, sinó que tot sigui com en un mateix punt i que allà com, que s'obri com tot un món.
2: Un espai que, bueno, que parlem-ne també, no?, que és com una mena de, no sé com dir-ho, com una caixa de nines en un punt
0: sí,
2: que s'obre.
0: Sí, és una caixeta musical.
2: Sí, sí, sí, llavors està tot amb miralls de formats que en el principi sobretot hi jugues molt amb allò grotesc i la deformació, que, bueno, que a més tot va molt acompanyat amb aquesta ballarina que en un punt fins i tot es fa cops a si mateixa, que està intentant com trobar la seva forma entre tota aquesta deformitat, diguéssim.
0: Sí, sí, és que és això, és com, vale, o sigui, tots aquests miralls són com reflexe de mi, però d'alguna manera també són com reflexe de tothom que està mirant i com que aquests miralls sempre, o sigui, com que són molt traicioners i sempre et retornen una mirada molt desfasada de tu.
1: Tu hi penses molt, o sigui, tant amb la mirada que tens de tu mateixa com amb la dels altres? Penso una mica amb el final, sense dir gaire més, però
0: vale.
1: Aquest viatge a la perfecció, que també és una miqueta una cursa per l'aplaudiment final, no sé com ho veus, o sigui, hi ha sí, com una obsessió per ser a l'escenari, per ocupar-lo, perquè et mirin, aquesta tensió que busca l'artista. On la col·loques tu?
0: Pues mira, ahir parlant amb el meu nòvio me va dir una cosa que em va agradar molt, que em va dir que aquests saludos finals són una mica com l'escòria del diamant, que és com hi ha hagut tota aquesta cosa i de sobte arriben els aplaudiments que es llegeixen així, no? Com després de tot això tens aquest reconeixement, però en realitat diu que com ho faig amb un to tan còmic i com que és l'única senyal com molt viva del clàssic, de sobte és com que me n'estic enrient una mica, tipo, en realitat me dona igual el vostre reconeixement, coneixement, perquè jo ja sé que aquest diamant i com aquesta cosa està aquí. I en realitat jo ho he sapigut tot el rato en la caixeta i només en el moment en el que surto sembla que ho sàpigui, però és com tot allò que, això, l'escòria...
1: És caricatura,
0: que...
1: sí, total.
0: Sí.
1: I a part que llavors és com... M'has ensenyat tot el de darrere, el que passa darrere a l'escenari, i ara surts aquí com si no hagués passat res.
0: Sí.
1: Fa un efecte molt estrany,
2: total,
1: també.
2: Total, i a més està molt ben pensat perquè la gent aprofita aquell moment per fer-te l'història de l'espectacle.
0: Eso, és que és molt bo, perquè sí. Si no se me surts fet un moco, i és com, jo vull sortir bé a l'història.
1: Parant l'orella per l'aplaudiment.
2: Sí, sí. No, no, sí, increïble, sí, sí. Aquell moment. De fet, jo crec que si la gent que no l'ha pogut veure ens ha vist alguna història o alguna cosa, haurà vist aquell moment en el que ella està com en plan, aplaudiu-me.
1: Sóc aquí, sóc aquí.
0: I amb la flor de plàstic, que jo crec que també és com... que té un toc, òbviament, perquè s'ha de repetir moltes vegades i portar-les natural seria una cosa, però crec que també és un gest com que sigui de plàstic, com que és aquesta cosa eterna de voler com congelar la perfecció, saps? Com...
1: capturada.
0: Cristal·litzada, sí.
1: I aquesta validació, com la portes tu? N'estàs super zen de... Ah, a mi m'és igual, jo estic tranquil·la... Vull dir, penso també en aquesta exposició a xarxes o en anar-te formant un personatge sobre tu.
0: Jo crec que estic bastant chill amb això. Tipo, com, bueno... sí, crec que estic bastant chill perquè, jo que sé, a TikTok molta gent es pensa que no ballo bé.
1: Jo sé
0: que sí. O sigui, és com, a veure, seria molt agosarat dir que no ballo bé. O sigui, no dir ínfules ni nada, però és com... Pues el dia de l'estrena pensava, hòstia, si la gent de TikTok vingués avui al teatre, què pensaria, no? Llavors, o sigui, a mi m'agrada com que agafar cada codi i fer-me una mica el personatge que impliqui cada codi. Com, vale, aquest joc implica aquestes regles. Llavors, com, vale, pues jo les agafo i me creo aquest personatge. Pues les de l'escenari són unes altres. Llavors, me dona una mica igual. No me dona igual, pues, de gent propera, saps? Com que sí que tinc molta ànsia de saber què ha pensat gent propera i com, això sí, però gent que no conec de res, o sigui...
1: Et rellisca,
0: sí,
1: absolutament.
0: Sí.
1: Realment ha nascut un diamant.

0: Aquesta peça vas començar-la fa 2 o 3 anys. Com sents que has canviat com a performant? O sigui, performant, otra vez, és que estic fatal, perquè no em surt. És que això ja no té cap sentit. Performer, com has canviat
1: ja
0: com a performer?
1: És que els anglicismes aquest programa no agraden.
0: No, estic
2: no
0: fatal, estic fatal,
2: gens.
0: No.
2: Pues mira, jo crec que semblarà molt tòpic, tipo, sí, aquesta EP s'ha anat molt amb el meu procés, pues que realment crec que sí, perquè des de que la vaig començar com a pensar, després l'he desenvolupat i tot, realment crec que he fet aquesta evolució d'aquest diamant, com que ha anat amb el meu cos, pel mig em vaig trencar un os, que va
0: què
2: ser
0: dius?
2: Com... I comentava abans just de començar el programa al Ferran, que mai m'havia trencat res i em vaig trencar una muñeca que per mi va ser com molt significatiu, tipo, hòstia, perquè estava com en aquell estava en un moment que estava molt assajant a la Fabra i de sobte com que em va frenar molt. I era com els meus amics m'escrivien, no... Ui, que tengo mocos.
0: Bueno, nena, sona't.
2: Les meves amigues m'escrivien, no, Mabel, o sigui, és que els teus ossos també s'estan convertint en diamant.
1: Ha sigut bonic, com... eh? Sí. Aquelles poetes, de sobte.
2: Sí, sí. Ha sigut molt significatiu, realment.
0: Però i com, o sigui, te'l vas trencar assajant?
2: Me'l vaig trencar fent un bolo, en realitat.
1: Clar, i això com ho porta? O sigui, el fet del límit del cos?
2: Clar, és que jo sempre penso que no límits.
1: No, clar, no límits, però... O sigui, perdó, ara em poso una mica
2: no,
1: tip.
2: No, sí, sí.
1: Però quan vagis fent gran... O sigui, què passa amb la dansa quan...
2: Jo desitjo. Tipo
0: sí?
2: Com... El típic vídeo que et viralitzadíssim d'una senyora abuelita ballant, o sigui...
0: Lo millor.
2: Ai, és que per mi és lo millor. Penso, fuà, és que faré com... De fet, jo tinc un desig, que és la meva primera peça a Japan, que anava de l'amor i com, que era com molt generacional. Tinc un desig gegantí de que quan sigui gran, tipus 70 anys, tornar-la a fer, però com amb un cast de 70, saps?
1: Yeah.
2: Llavors, fer com l'amor, quan encara no havies tingut com una experiència real, amorosa, i als 70, que en principi ja l'estic tenint, però rotllo com després de tot aquest viatge, no? Com...
0: O sigui, no tens por ni fer-te gran, al revés, eh? Ja amb ganes de que vinguin els anys.
2: A ver, luego a ver com estoy. Ara que encara estic bé, penso...
0: Bueno, no que estiguis bé, estàs en un
2: sí.
0: gran moment, i en parlàvem també amb en Ferranda, a nivell de professió, com t'hi sents? Perquè, ho dèiem, ets bastant... Formes part d'aquesta nova fornada d'artistes, de ballarines, com estàs tu també relacionant-te amb elles? Perquè aquesta part de competitivitat de que potser no hi ha lloc per totes i de cop estàs competint amb la teva amiga perquè et donguin a tu el bolo i potser no li donin amb ella.
2: Això és bastant dur, la veritat. O sigui, hi ha vegades que potser estem com més paral·leles, no? Però això sí que he anat notant com en aquests anys que és com que ha anat sent tot molt progressiu, però és com, pum, de repente petardazo perquè ha passat no sé què, i estic com una voràgine, i se torna com ara en calma un altre cop. I ara sí que sento que amb el grec i amb la inauguració de la Marta i tot plegat ha tornat a ser com un moment molt, molt àlgid. Però veus, ara mateix sí que sento que amb les amigues com que sí que... com que sento un recolzament mutu i tal. En altres moments potser sí que dius, hòstia, no sé com dir-li això, o potser més raro, però crec que elles ara també estan com en un moment com molt en el seu camí també, i de sobte ara sí que noto que hi ha com algo bastant sa en aquest sentit.
0: I també ho diuen, teníem a l'Elisabet Casanovas que deia, jo vull trencar la llança aquesta de no hi ha tanta compatibilitat, o sigui, és veritat, hi ha poca feina, però entre nosaltres ens n'alegrem de quan li donen a l'amiga també, eh? Vull dir que...
2: Sí, i que tot i que a vegades te puguis sentir com, hòstia, pues a mi també m'hagués agradat, no treu que també te n'alegris, vull dir que poden passar les dues coses.
0: De tu segur que se n'han alegrat molt de que vas treballar. Bueno, has treballat contínuament amb la Marta Pazos i has estat,
2: sí,
0: ara ho deies, a l'Òpera de Tres Rals fent el moviment. Com va anar? Amb la Marta,
2: molt
0: ella
2: bé.
0: Va venir aquí dient ja que sou pràcticament família.
2: Ai, sí, sí. Mi Marta.
0: Perquè has treballat amb ella a Comèdia Sin Título, vas estar també a Orlando...
2: Sí,
0: què tal,
2: a part
0: aquesta?
2: Molt guai, perquè amb la Marta també sento que ha sigut un procés molt xulo, perquè pues, això, Comèdia Sin Título vaig començar com a intèrpret. Després a Orlando, intèrpret i coreògrafa. Ara a Tres Rals, només coreògrafa. Com que els processos de la Marta són molt xulos i sento que els he pogut viure les tres vegades des de punts de vista molt diferents i això m'ha fet com que seguir aprenent de la Marta, saps? I molt contenta perquè al final són molts anys ja i me té molta confiança i sento que és com puerta, o sea, carta blanca, saps? Com a tot el que li proposi.
0: Clar, jo no sé si els actors també et diuen carta blanca perquè de cop potser amb algun moviment diuen nena, i això no em dona el cos.
2: Al principi ho diuen alguns, tipo, crec que per cague, en plan, vale, o sea, no. Però després jo crec que s'animen perquè es veuen entrenem, tal, se ven toros...
0: Es veuen a fit, de cop,
2: I llavors diuen, va, sí, sí. I normalment no m'ha passat encara que a cap procés de la Marta me diguin com, no, això no...
0: Al revés, la gent
2: sí.
0: Dansada. I qui t'ha sorprès de dir, ostres, persona prodigiosa amb la dansa de cop i volta?
2: Bueno, Nau Albet bastant, eh? I té molta ànsia de ser ballerino.
1: Ah, sí,
0: o sigui, ja té la predisposició.
2: Molt, molt. Sempre em diu, a veure si em pots ficar com alguna coseta, tal, no sé què.
1: Mare meva.
0: Bueno, tu com a professora, això és
2: lo más. Sí, sí, és molt mono. Sí, en aquest cas, els tres rals, la Clara Mingueza, clar, té un cos de goma que em feia molt reflex i era com, vale, amb ella m'hi puc explayar bastant.
0: I t'hem vist per situar també, amb coreografies de la Rigoberta Bandini, de la Uineta, t'hem vist també a la Messias i... Què, ho direm
1: o
0: no?
1: Ho hem de dir, t'hem vist també fent l'acte de presentació de la nova samarreta del Barça.
0: Home, bombazo informatiu.
1: És que realment la dansa està com una mica... Com...
2: Està de moda.
1: És una moda, creus, o de cop s'està reconeguent? Com ho veus?
2: No te sabria dir, Crec que amb dues. Com que s'està reconeixent i que precisament llavors és com... Hòstia, és guai. Llavors es posa de moda, també. No? Com
0: amb que va una mica de la mà.
2: Sí. Jo crec que sí.
0: Em parleu vosaltres? Amb les teves companyes, tipus de... Ara de cop tothom ens mira i no sabem ben bé per què, o no?
2: Jo no gaire, la veritat. Jo vaig fent... No ho penso gaire. Ho parlo, mira, a més amb ma mare, que m'ho diu ma mare, tipo... Jolín, és que veig anuncis, no sé què, todo és dansa, tio.
1: Fins i tot a vegades de medicaments de mal de cap i de cop és una coreo. És gent que balla amb mitjà del 22 arroba.
2: Total.
1: Dolor de cabeza.
0: Serà l'efecte dels vídeos de la Mabel del TikTok?

0: Mabel, la gent es torna boja amb els teus vídeos.
1: El Romeo Santos la va comentar, ho sabíeu?
2: Sí, no.
0: Què et va posar?
1: Corazón naranja, cuidadito. No, interesante, corazón naranja.
0: T'has endut un interesante. S'ha lluitat també per ser interesante, creus? Hi ha una decisió personal de soc una persona interessant?
1: Conscientment no, eh?
2: Home, però tu has apostat per un estil
1: sí,
2: de ball.
1: Sí, sí, jo he anat a tope, tipo, això és el que me surge, jo vaya full. Però, no sé, tipo, aquest vídeo... És que estava, o sigui, me va explotar el cap, perquè realment estava a casa amb ma mare, tenia mitja hora abans de dinar i vaig dir, em vaig a fer un TikTok tot do. I va ser una bogeria.
0: Interessante. Serà la mirada que et va dir el teu germà una vegada. He llegit això de, és la mirada, la mirada.
1: Molt xulo. Ma germà diu que el més important en una ballarina, actriu, etc., o sigui, quan s'actua, és la mirada. Com que en la mirada està tot. Pot ser que sí, la mirada, com aquesta mirada penetrant, no? Tipo, tot i que sigui raro, o sigui, te...
2: Sí, sí, és que fas un... bloqueges sí, sí. Els teus ulls a la lent del mòbil i et vas movent i és com, uau. Però això també, una mica amb el que dèiem abans, no? De la dansa, del ballet, no sé què, però sembla que tu també hi hau com una mena de voluntat de trencar, alliberar-te d'això, anar a buscar lo estrany... lo pertorbador una mica, no?
0: Vull dir que... La part fosca, no?
2: Sí, hi ha com una mica aquesta cosa d'anem a portar el cos a moure's de maneres que potser no són les més habituals que veus.
1: Vull dir sí.
2: Que, per això que jo crec que per mi lo interessant teu és això, la teva marca personal és una mica aquesta, no? Ho trobes així?
1: Sí, o sigui, jo crec que ja des de peque sempre m'ha agradat com aquestes coses com més rares o no sé, com que he sigut com molt... no sé com dir-li, bueno, genuïna, però amb aquest tipus de coses, com que sempre... Pues jo què sé, hi havia... És que això a mi se'm va quedar molt perquè és com molt raro, però hi havia dues escoles, no? Jo vaig començar fent com dansa urbana i tal, hi havia dues escoles a Lleida com que feien això i era com la top, en plan que anaves allà i era com tal, no sé què. I després n'hi havia una altra, que és a la que jo vaig acabar anant, que també era top, però era com... Bueno, tenia algo peculiar. I llavors mama em deia, però no vols anar a l'altra? Tipo, que jo crec... No, jo en aquella, tal. I jo crec que això ja va marcar bastant, en realitat, el tipus de ballarina que sóc. Com... Que ja allí ja em vaig començar a desmarcar. I després, òbviament, pues, per exemple, amb la Maria Jurado, a l'Institut del Teatre, com que a mi em va nutrir molt estar amb ella. Com... Ella és una bogeta, saps? I em va obrir una porta. De sobte, ella era com que ella feia coreografia, jo feia interpretació, i era un tàndem com ella me tirava un munt de coses i jo li donava com amb el cos i era com una retroalimentació molt grossa. Jo crec que allà també com que es va construir algo molt, molt fort.
0: I que qualsevol moviment pot ser ballat. També treballes molt fixant-te en...
1: Sí.
0: Ai, mira, com ha, jo què sé, com ha obert la cervesa o com s'ha aixecat de la cadira.
1: Sí,
0: tot
1: sí.
0: Això et dona material.
1: A mi m'encanta això. A mi els dits i les mans me tornen boja.
0: I el cabell.
1: El cabell.
0: El cabell. El cabell. Casada amb el gran... cabell.
1: Casada. A la peça hi ha molts personatges gràcies al cabell, també.
0: És que et dona molt joc. Vull dir, sí. Per tu sí que és realment sagrat, no?
1: Sí, sí, sí. És que estic casada, és literal.
0: Bueno, perdona, d'aquí 4 mesos, recasada. Que tenim casament. Sí. Casament de la Mabel Olea.
1: Bodorrio.
0: Serà Bodorrio. O sigui, aneu allò a tirar la casa per la finestra o cosa íntima, que es diu.
1: Tranquil·la, íntima.
2: Però hi haurà una corio?
1: Hi haurà corio.
2: Ah, esperem.
1: Hi haurà corio. Està demandada, eh?
0: M'esteu preparant.
1: Algo ficaré per algun lloc perquè
2: home,
1: es pugui veure.
2: Home, seria increïble, no?
0: A Lleida serà o no?
1: Sí, a Lleida.
0: Casa.
2: Que guai.
0: Home sweet home.
2: És que t'imagino com amb un vestit de núvia, de cop començant a ballar, no sé què, escobell. Que...
1: Ja se vienen TikToks, se vienen grandes
0: sisplau,
1: TikToks.
0: Estarem amb en Romeo Santos esperant per comentar.
2: Sí, interessant.
0: Mabel, bueno, ara a partir d'aquí has acabat a casa a Montjuïc amb aquest grec. Dansàneu? Te'n vas cap allà?
1: Dansàneu a final de mes.
0: Algun mes?
1: S'està treballant en ello.
0: Estupendo. Doncs pues l'anirem seguint a la pista.
2: I a part d'això, algun altre projecte més enllà del diamant?
1: Pues sí que tinc un projecte, però l'estic com... O sigui, tinc com la idea, que no desvellaré ara, però tipo, com que després del diamant m'hi vull posar, perquè crec que és una bona idea. No tant com a peça, però és com una bona idea de projecte, crec. A veure si sale.
0: I serem.
2: Que seria el projecte teu. I a nivell sí. De tele i aquestes coses? O
1: a nivell de... Ah, sí! Bueno, crec que ja se sap. Jo tinc un petit... una petita aparició a La Bola Negra.
2: Ah, mira,
0: ho deies?
2: Abans estàvem...
0: En Ferran ho deies, 100%.
1: Crec que és una gran aparició.
2: Sí,
1: o sigui, com... És molt diamantesca en el sentit de... fugaz, però... És que no l'he vist encara, jo, però tu també em diu com...
2: Home, però que et passin un link de...
0: No, un Vimeo,
1: si,
0: tonto.
1: Si em trobes al Javi, fijo que t'ho ensenya perquè li encanta, en plan, mira, mira, però per vídeo crec que no s'atreveix perquè és molt reservat d'aquestes coses.
0: Clar, sí. S'ha de vigilar.
2: Bueno, i a més, ara hi ha molta expectativa amb aquesta pel·lícula.
0: I que sí, si sí. Els Oscars, i que si vés a saber...
1: Déu meu!
0: Va bé, l'Ole, aviam si te n'en vas cap allà.
1: Sí, sí, sí, a veure si t'agrada la meva aparició.
0: Ho comentarem.
2: I tant.
0: Moltes gràcies per venir, Mabel, de debò. Torna quan vulguis.
1: A top, això ja és casa meva.
0: Absolutament sí. I Ferran, ens quedem amb la teva mixtape.
2: Anem-hi.
3: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Clàudia Arcarons.

0: Ferran Basaganyes. La Mabel ha hagut de marxar.
1: Ha hagut de marxar, però que guai. Sí, si podeu, bueno, jo crec que no està de més no repetir-ho. Mireu de seguir-la a les xarxes socials, Mabel Olea, i a veure si podeu veure, perquè clar, ja l'obra ja ha acabat, ha estat aquesta setmana la seva, però a veure si la podeu recuperar. I a veure
0: ara,
1: si,
0: i amb algun vol d'aquests que li sortiran,
1: sí,
0: segur que també.
1: I segur que l'any que ve algun festivalet d'aquests de dansa que es fan per allà dalt, que ens agraden tant, espero que la programin.
0: Alguna cosa més del grec que vulguis comentar?
1: Bueno, primeres setmanes, s'ha vist una mica de tot. En general, a vegades, no? Abans ho dèiem, abans amb la Mabel, que a vegades les coses que et venen del grec, que et sembla que han de fer la gran revolució europea, no sé què, potser et deixen una mica fred. I, en canvi, vas a veure coses així com una mica més, no sé si senzilles o una mica més discretes, com el de la Mabel, també hi ha la Núria Guiu aquests dies, o la Lorena Nogal. I, ostres, i dius, home, a vegades anem a mirar fora, busquem coses de fora que ens il·luminin, i de cop aquí tenim un supertalent, saps?
0: Sempre això, l'Oriol Puigdoler també sempre ho reivindica. Sí, no? Els de fora els aplaudim, però el triple o molt
1: sí,
0: més.
1: Sí, això també és un síndrome a Barcelona, que ben,
0: no
1: sé
0: per què.
1: Sí, vens de fora i ja saps que la gent s'aixecarà, es posarà de peus cridant.
0: Per no quedar pagès,
1: sí,
0: una
1: però
0: mica,
1: a vegades, no sé, queda pitjor un Bienvenido Mr. Marshall, no?, una mica,
0: absolut.
1: No sé. Però vaja, en fi, per gustos, el grec encara li queda molt, i molt, i molt.
0: Queda.
1: Queden poques entrades, però també mireu a veure si podeu veure alguna coseta i tal.
0: Algú segur que es pesca.
1: I escolta, potser no pots anar al grec. Potser no pots anar al grec, potser estàs a casa, potser vés a saber per qualsevol motiu. No... És que, bueno, hi ha gent que ens escolta que no és a Barcelona.
0: Ara
1: no?
0: Hi ha tantes més coses a fer.
1: Correcte, i potser pots veure, però potser tens ganes de veure una obra de teatre. I què passa si vols veure una obra de teatre i no sortir de casa? Doncs aquí tens Grand Theft Hamlet.

0: Això de què va?
1: Molt de hip-hop últimament a les músiques.
0: En el tècnic, en Lluís li està agradant, eh?
1: Doncs, a veure, doncs això una mica. La gent que no pot sortir de casa, fan allò del pàrquing Shakespeare aquí, que fan Hamlet i tal, però què passa si no hi pots anar, però vols veure un Hamlet des de casa teva? I no t'agrada... I vols una cosa una mica diferent, una cosa nova? Doncs et recomano que vegis aquest gran Tef Hamlet que el tens al Movie o a l'Amazon Prime, bueno, que crec que és com un agregat del Movie, però és igual, la busqueu a Google i mireu com tal. I de què va? De què va? Doncs, mira, ens posem en el confinament del Covid, vale? Uf, uns estudiants de teatre que no poden sortir de casa, no poden assajar teatre, no poden veure teatre... bueno, que es van fer aquelles coses, no?, de que feien teatre online i tal, però que no acaba de ser el mateix.
0: No,
1: no acaba de ser ben bé.
0: Intens, hi van haver intents.
1: Sí. Total, que ells doncs es trobaven virtualment a un servidor d'aquests del Grand Theft Auto, que per qui no sàpiga el que és un videojoc on pots crear-te com un avatar, navegues i interactues sense límits, diguéssim, sense límits ni ètics ni morals ni de cap tipus, en una ciutat virtual que està inspirada generalment en una gran ciutat d'Estats Units. En tot cas, ells, era la pandèmia, acabaven en aquest videojoc, tu amb aquest videojoc bueno, doncs pots trobar-te amb gent, parles, no sé què, no sé quantos, i a mesura que van explorant la ciutat, descobreixen que dins la ciutat hi ha un auditori a l'aire lliure, així com una mica com el nostre teatre grec aquí a Barcelona. I mentre hi van passejant, decideixen que podrien fer un experiment que seria crear una representació de Hamlet dins del videojoc amb els usuaris que es connecten arreu del món. Llavors, és una producció seriosa, vull dir que preparen un càsting, fan un anunci de càsting...
0: Amb un càsting i tot.
1: Sí, sí, la gent s'ha de presentar allà. Clar, la gent es presenta amb els seus propis avatars, vull dir que igual se't presenta un que va vestit de cowboy...
0: Clar, però potser aquest no és el perfil, com sol passar, no?
1: Bueno, doncs mira, allà no eren tant...
0: Allà val tot.
1: No, allà no eren tant així. També és veritat que tenien, bueno, vull dir...
0: Pressupost,
1: sí,
0: absolut.
1: Correcte. Llavors, clar... Heu de pensar que, clar, doncs els hi presenta gent al càsting, comencen a muntar doncs, allà en aquell teatre doncs, les proves, la gent que no sé què... Però, clar, el Grand Theft Auto, si és conegut per alguna cosa, és perquè és un videojoc famós per la violència, és a dir, que on els...
0: Fa patir una mica, també,
1: sí,
0: eh? Les
1: sí,
0: coses
1: sí.
0: que hi apareixen, les relacions que hi apareixen, no?
1: Correcte, sí, sí. Llavors, clar, els personatges i la gent que interactua entre ella moltes vegades estan allà per matar-se entre ells. Llavors, clar, està bastant bé perquè intenten fer el càsting amb el... Vinga, to be or not to be, no sé què... I de cop baixa un alien, un disfressat d'alien, que comença a fotre'ls metralleta
0: sí,
1: per
0: sí,
1: tot
0: sí.
1: arreu, o apareix la policia i han d'amagar-se, perquè, esclar, hi havia totes les dinàmiques del joc que interferien amb el propi Hamlet, però alhora que ho fa bastant, bastant guai. Aleshores, bueno, doncs, la pel·lícula, que és un documental realment, perquè és una experiència real, va recollint tot aquest moment, des d'allò que dic, que s'hi presenten personatges que els protagonistes o els estudiants aquests de teatre no coneixen, amb les seves històries, de fet, clar, hi havia molta gent que es connectava durant la pandèmia, i suposo que encara ara, als servidors del Grand Theft Auto, una mica per fugir de la seva vida. De fet, hi havia el cas d'una persona trans, que, clar, amb l'avatar del Grand Theft Auto tenia la identitat que desitjava i no la que tenia la vida real, i llavors, bueno, que totes aquestes històries es van intercalant una mica amb aquesta manera era de crear aquest Hamlet, i realment és molt preciós, i llavors... Bueno,
0: doncs... I la rebuda va ser bastant bona, pel
1: sí,
0: que dius, eh?
1: Sí, sí, als crítics els hi va agradar... Sí que és veritat que a nivell d'usuari, d'espectador normal, no és allò que diguis...
0: Espectacular.
1: No és una superpel·li, però crec que com a experiment va estar molt ben rebuda, i de fet aquesta pel·lícula no és nova, vull dir que ja fa un parell d'anys que es va estrenar a Sitges al Festival de Cinema i va guanyar el Premi del Jurat Jove.
0: Ah.
1: Llavors, que dintre de tot, com a experiment i com a cosa estranya, una mica mixtepera d'això del que us porto jo, val molt la pena. Sí que és veritat que si la mires amb ulls d'espectador, hi ha moments que et poden semblar una mica avorrits o fins i tot una mica impostats, algunes converses que dius, ui, això està una mica recreat i tal, però bueno... La voluntat de voler fer un Hamlet dintre d'un videojoc que no està preparat perquè això passi, em sembla molt bonic, i també hi havia altres casos, no? Abans em pensàvem de, jo què sé, doncs el Travis Scott, que va fer un concert virtual al Fortnite, o l'Ariana Grande. Vull dir que de sobte potser les interfícies virtuals acaben sent un espai escènic. Saps,
0: que no ens esperàvem.
1: Correcte, perquè al final allà doncs, hi ha pressupost il·limitat.
0: I aquesta pel·li, això, la podem trobar. Pot
1: sí.
0: trobar a Movie o a Amazon Prime,
1: sí,
0: en teoria.
1: Sí, sí. Jo crec que si tens Amazon Prime tens una part de Movie... Bé, és igual, sí, però es pot trobar. No
0: per
1: és...
0: veure un Hamlet, doncs mira, això, amb pistoletes...
1: Sí, sí, sí, és bastant divertit, i sobretot si has jugat al Grand Theft Auto.
0: Te'l coneixes. I ara, què ens portes?
1: Ara anem, doncs hem passat de la cosa divertida, de la unió, de no sé què, d'internet, que maco, i ara anem a una cosa que ja és totalment Black Mirror.
0: Uf.

0: Què hi apareix aquí?
1: Doncs mira, fa un temps es va viralitzar un vídeo que era una mena de reportatge que parlava, exposava les sports betting farms, que serien com les granges d'apostes d'esports esportives. I ja us dic que és una cosa bastant boja, que sembla ben bé un capítol de Black Mirror. Per posar-vos en context, imagineu-vos que un dia esteu navegant per internet i trobeu un directe, un vídeo que està passant en directe, una retransmissió d'uns nanos que juguen a un partit de futbol amateur en una mena de recinte molt il·luminat. La càmera està fixa, no es mou, ningú comenta, no els sents amb ells, només els veus que van jugant a futbol. Marquen però no celebren els gols. És com un partit una mica com que no saps ben bé si és un entrenament o el que és, i tampoc entens ben bé on estan, no hi ha públic que estigui allà, és... no sé.
0: Cosa rara.
1: Raro. Ho veus un dia, l'endemà torna a sortir al mateix directe i veus els mateixos jugadors que segueixen jugant allà, el dia següent també, i cada dia i cada dia, i l'altre i l'altre i l'altre, i ells estan allà com atrapats, diguéssim, jugant a futbol. I de sobte et preguntes una mica qui és aquesta gent, per què juguen i qui s'ho està mirant tot això. Doncs el cas és que no estan jugant per guanyar, ni per competir, ni formar part de res. Juguen perquè nosaltres els puguem veure i tinguem alguna cosa per apostar.
0: Què dius?
1: Sí, sí, és a dir, és un joc creat per apostar. Llavors hi ha de futbol, hi ha de críquet, hi ha d'esports mig inventats o esports estranys, de, jo què sé, doncs, dues persones assegudes en una cadira i als peus de la cadira hi ha una porteria i han d'intentar xutar-li a la porteria. I això és aquest concepte de les sports betting farms, aquestes granges d'apostes esportives que en dèiem.
0: Bueno, i que a més cada cop van més de la mà el futbol i les apostes, o sigui, tot el dia et surten futbolistes anunciant allò, aposta, tal, no sé què.
1: Correcte.
0: És molt fort això, però vull dir... Bueno, jo no entenc ben bé perquè com més legal, saps? Patrocinar cases d'apostes o... Això sembla que com que és virtual... Tot s'hi val.
1: Correcte.
0: Saps què vull dir?
1: Sí, sí, que no pas, com que no ho veus pel carrer,
0: exacte,
1: diguéssim.
0: Exacte,
1: sí, sí, sí, i com que no involucra substàncies ni coses. De fet, jo crec que és molt bo el que dius, perquè amb les cases d'apostes, jo crec que coneixem com un 20%, que és el que veiem als anuncis i el que patrocina els clubs de futbol i tot això, però jo crec que hi ha una part, una infrastòria per sota, una
0: fosca,
1: mica amb això de les granges i tot això... que, bueno, hi ha una mica... hi ha tota una màfia. Perquè és el que deies, no? Si abans les cases d'apostes apostaven, bueno, o feien, no?, allò, promocionaven apostes del Barça-Madrid o de la Champions, dels Mundials, aquestes coses, clar, ara volen productes que funcionin les 24 hores del dia. És a dir, volen que si tu a les 4 de la matinada et despertes o ets a casa teva i obres la plataforma, puguis veure alguna cosa i tinguis amb què apostar-ho. Llavors, hi ha aquestes granges on hi ha gent que està jugant tot el rato...
0: 24
1: hores sense parar, perquè apostis encara que només siguin 5 euros. Clar, són partits que no estan pensats ni perquè els miris ni perquè els disfrutis. De fet, moltes vegades no tenen cap espectador, simplement tu apostes. A més, són equips que tenen noms com estranys, un, jo què sé, el Loundown, no sé què, són noms que et recorden els noms reals, però que no. Llavors, clar, el que fan és que són càmeres o sigui, són partits que estan fets perquè les càmeres les recullin els algoritmes i les imatges les recullin els algoritmes i tu no fa falta ni que el miris. És a dir, l'algoritme mateix va seguint una mica les jugades.
0: Ja, has guanyat, has
1: sí,
0: perdut. Vinga.
1: Correcte, i a part del següent. Vols apostar al següent partit i així es crea com aquest cercle viciós. Què passa amb tot això? Que clar, que les cases d'apostes, quan tu estàs apostant tècnicament per un partit del Mundial o alguna cosa així, tu saps que el partit del Mundial és, hi ha una federació, està regulat, hi ha unes normes, no es pot trucar, sé que igual els forofos del futbol dirien que tal, però bueno, tècnicament no es pot trucar. Clar, aquestes granges no tenen... no estan federats.
0: Aquella no, que aquesta són... mena de buit legal,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, són treballadors que estan allà jugant a futbol. Llavors, clar, com sabem realment que el que guanya és... el que ha guanyat i no hi ha algú darrere que està donant una ordre. Vull dir que hi ha com tota una cosa que ha fet, és a dir, les autoritats una mica adverteixen de que s'ha d'anar en compte amb aquestes granges d'apostes i amb aquestes coses.
0: Però i s'està investigant o s'està intentant per als peus o no?
1: Passa una mica legal. T'he de dir que aquest vídeo que va ser com una mica el que ho va destapar tot, deia que una de les empreses principals, que crec que era de Rússia, operava a Xipre, però també llavors a un paraís fiscal del Carib. Era una mica com tot una mica estrany i també és d'aquells temes que has d'anar una mica en compte perquè...
0: Oi, quan... què dius?
1: Sí, que de sobte aquí els micròfons, saps que no ens posem en un merder.
0: Ai, ai, ai, Ferran.
1: Sí, no hem dit cap nom, no hem dit cap partit de futbol,
0: ni
1: cap cosa d'aquestes. Però vaja, que si us interessa el tema, hi ha un vídeo a YouTube d'un canal que es diu Search Party, que l'exposa bastant. Ja us dic, a vegades aquestes cases d'apostes venen amb reminiscències bastant properes, amb equips bastant propers nostres. Aleshores, bé...
0: Fa per Black Mirror, però total.
1: Sí, fa una mica... saps? Ha canviat una mica. Hem parlat del Hamlet aquell, de la comunitat online i no sé què, i de sobte, doncs, gent directament gairebé esclavitzada jugant a futbol 24 hores perquè la gent pugui apostar i perquè anar nodrint aquesta màquina i aquesta ludopatia.
0: Buscarem aquest vídeo ja, ara quan sortim d'aquí. Abans de sortir d'aquí, però, Ferran, tu i jo on anem ara?
1: Anem a veure alguna pel·lículeta, no? Anem a Refugi Climàtic.
0: Exacte, Refugi Climàtic total. Aviam si arribem a temps. Ens trobarem a la Filmoteca de Catalunya amb en Pablo Laparra, que és el seu director des de fa 2 anys, i aviam que ens explica que acaben d'inaugurar tant la temporada d'estiu com una nova exposició, Feminismes Fílmics. Anem cap allà, no?
1: Anem-hi.

0: Tot és comèdia. Amb Clàudia Arcarons.
1: Ferran Basaganyes, hem arribat a la Filmoteca de Catalunya. On som? A quina sala estem ara mateix?
2: Doncs ara mateix no ho sé, o sigui, no sé com, quin nom té aquesta sala, però de cop podem fer un collage, de cop podem fer allò retalls, podem gairebé fer un pòster d'una pel·lícula, no?
1: D'una pel·lícula, ara ho has dit. En parlarem ara amb algú que ens en pot parlar molt bé, que és en Pablo Laparra. Què tal, com estàs?
3: Molt bé, molt content de rebre-vos a la Filmoteca.
1: Molt contents de venir, director de la Filmoteca de Catalunya. Un gran refugi climàtic, ho dèiem abans amb en Ferran, no?
3: Ho és, literalment, i l'espai on ens trobem ara, que el seu nom és Espai Autònom de Lectura i Joc, és un refugi climàtic, és a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona.
1: Perquè a l'estiu també és una gran idea venir aquí a veure pel·lícules i a veure exposicions com la que estreneu, no? Aquest Feminismes Fílmics, que ara en parlarem. Fa 2 anys que vas arribar al càrrec, vas passar de fet pel programa amb en Jordi Manau, em sembla, sí, per presentar el teu projecte, que era sobretot la Filmoteca en transició. Com valores aquest període que has estat de moment aquí?
3: Doncs un període de molta intensitat i moltes satisfaccions. Hem aconseguit coses col·lectivament, l'equip de la Filmoteca, que són molt importants, per exemple l'aprovació de la llei de creació de l'Institut de la Filmoteca Nacional de Catalunya. És un projecte legislatiu que venia d'anys enrere, és una reivindicació de llarg alè de la Filmoteca. Es va aprovar a finals del mes d'abril, es va publicar a principis del mes de maig, i és una llei que significa el canvi normatiu més important des de la fundació de la Filmoteca. És a dir, no és poca cosa.
1: I què suposa ben bé aquesta llei?
3: Aquesta llei converteix la Filmoteca en un equipament nacional autònom. Nosaltres fins ara estàvem administrativament a dins de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals, i amb aquesta llei esdevenim un equipament plenament autònom, amb una governança descentralitzada, molt més àgil, i de la mateixa manera que el país té un teatre nacional, ara tindrà una Filmoteca Nacional plenament autònoma. Ara n'hi ha una feinada al davant per desplegar tota la llei, per realment posar en marxa tots els mecanismes que preveu la llei, però hi estem treballant de valent amb el Departament de Cultura, i la veritat és que tenim al davant un horitzó molt, molt engrescador.
1: I 2 anys que et queden de moment i potser, no?, amb projecció de renovar. Això no sé com ho veus.
3: Bueno, això ja veurem.
1: Ja en parlarem.
3: Anem a complir el primer mandat, que estic segur que les energies aguantaran, i després veurem, serà el moment d'avaluar.
1: I el teu projecte estava centrat sobretot en afrontar aquests canvis que hi ha hagut en la manera de consumir el cinema i de veure'l. La Filmoteca és una mica també aquesta resistència a les plataformes o a la projecció de pel·lícules que duren una setmana, 2 setmanes a la cartellera. Com creus que durant aquests 2 anys ho has afrontat?
3: Jo no parlaria en termes de resistència, perquè si diem resistència sembla, si m'ho permets, és una posició una mica viejuna, no? Com de no assumir el moment on estàs vivint. És a dir, jo sóc una persona usuària de xarxes, usuària de plataformes, i crec que la gent en pot fer un ús crític, conscient, fins i tot extraient les coses positives i constructives, i això no treu que poden existir altres experiències relacionades amb les imatges, com pot ser les que proposa la Filmoteca. Si nosaltres plantegem aquesta relació en termes de resistència, d'oposició, de...
1: Com rebut, que no és.
3: Ja hem begut oli. És a dir, nosaltres convivim amb aquesta cultura audiovisual contemporània i reivindiquem que en el context d'aquesta cultura audiovisual contemporània el cinema encara és rellevant. No tornarem als anys 50 del segle XX en què el cinema era l'espectacle popular per a antonomàsia. Clar que no.
1: Tampoc cal tornar-hi.
3: I no cal tornar-hi, perquè n'hi havia moltes coses dolentes als anys 50. No idealitzem el passat. Molts cops aquests discursos de la mort del cinema, que són detestables, són molt avorrits, i acostumen a ser formulats per persones molt nostàlgiques d'un passat. La Filmoteca no opera des de la nostàlgia, opera radicalment des del present. Nosaltres som rellevants a hores d'ara, en el món del TikTok, en el món de l'Instagram, hi ha una Filmoteca i és rellevant, i ens relacionem amb aquesta cultura audiovisual. Per tant, no ho codificaria en termes de resistència, sinó de coexistència, i el que nosaltres oferim és diferent i és rellevant.
1: I què oferiu? Amb què ho traslladeu, això, a la teva programació? A nivell de... hi ha clàssics, hi ha també pel·lícules més mainstream, Ferran en parlàvem, de com es medeix aquesta balança, no?, entre unes i altres.
3: Bueno, jo crec que la Filmoteca no deixa de ser un lloc de descoberta. És un lloc on pots gaudir del cinema de tots els temps, d'un enorme ventall de llenguatges cinematogràfics, i fer-ho amb un equip al darrere que s'estima el que fa, que t'està explicant alguna cosa amb les tries que fa. És a dir, no és l'algoritme, suposant que t'entén, analitzant el teu comportament per oferir-te una cosa previsible. És un equip de persones que ens estimem el cinema i que t'estem explicant una proposta. I si arribem a un pacte on tu dius, ei, vaig a confiar en el que m'està oferint aquesta gent. Vull explorar què em volen explicar. Vaig a entrar en aquesta pel·lícula que no conec, però em deixaré sorprendre. Faig un pacte i la meva atenció estarà dedicada durant 90 minuts a aquesta pel·lícula. Això és el que fa la Filmoteca. I, bàsicament, és també un esforç de preservar aquesta dimensió social d'experiència compartida del cinema, que és absolutament insubstituïble. És a dir, a mi m'agrada veure pel·lícules a casa, però soc perfectament conscient que és una experiència radicalment diferent de veure-les amb més gent. I n'hi ha un contínuum de l'experiència a la Filmoteca, que molt sovint comença amb una pel·lícula, després han fet una cervesa a la Monroe o als bars del barri, que és insubstituïble. I com deia abans, és a dir, no ens podem relacionar amb por amb el nostre present perquè perdrem. És un discurs perdedor.
1: I tu sents que hi és, una mica aquest discurs de oi, estem fatal, sí, la gent no va al cinema, la gent no va al teatre. Estem una mica derrotats de nivell d'actitud?
3: N'hi ha un cert derrotisme. N'hi ha un cert derrotisme. Però per les persones que treballem amb el conjunt de la història del cinema, ens prenem les coses amb una mica més de filosofia. Al cinema se li està dient que morirà des de que va néixer. O sigui, el cinema neix a finals del segle XIX
1: mort.
3: I ja estava mort, estava terminal. Això era una cosa de firereta, de barraca, era una cosa de circ, no tenia ni cap ni peus. Bueno, després, el canvi del mut al sonor, hecatombe, pèrdua, prostitució de la puresa del mitjà, després el vídeo domèstic, la televisió abans, els DVDs, els videoclubs... És a dir, ara vivim les nostres crisis, les crisis del present. Però, caram, no podem viure amb la nostàlgia. És una gàbia. Aleshores, seria ridícul, no? Pensar l'esperit i la programació d'un lloc tan viu, per altra banda, com la Filmoteca, des d'un lloc nostàlgic. Només faltaria.
1: I, de fet, ara, aquesta setmana, heu inaugurat una nova exposició que sí. Revisita aquest 1976, que es diu Feminismes Fílmics. És la sala que ens trobem aquí al costat,
3: sí.
1: Que per l'oient que no ho pugui veure i que se n'estigui morint de ganes, què ens hi trobem?
3: Amb aquesta exposició, que a més crec que enllaça molt bé amb aquest discurs contra la nostàlgia que estàvem dient abans, el que fem és prendre com a punt de partida l'any 1976, en concret les primeres Jornades Catalanes de la Dona, que va ser una fita dels feminismes catalans, una reunió de diferents col·lectius feministes al Paranimf de la Universitat de Barcelona, que s'esperava que assistirien unes 400 dones i van vindre milers de persones, va desbordar totes les expectatives, i és un moment fundacional per la segona onada feminista a casa nostra. Què fem amb aquesta exposició? Ens relacionem nostàlgicament amb això de forma historicista? No. Agafem aquest esdeveniment i en aquest sentit la comissària de l'exposició, l'Alexandra Laudo, crec que ha trobat una solució meravellosa.
1: D'heroïnes de la cultura, no? D'aquest col·lectiu.
3: Efectivament. Hem agafat els 9 temes que es van tractar amb aquestes jornades, que són temes molt rellevants, treball, família, sexualitat, mitjans de comunicació, política, fins a 9 temes, i hem fet 9 peces originals de remuntatge a partir de materials de la nostra col·lecció i d'altres arxius, que en total composen un collage d'imatges fetes per 55 dones artistes i cineastes. Bàsicament, aquesta exposició és una mena de càpsula del temps o gran àgora feminista d'imatges on pots capbussar-te en 50 anys d'imatges feministes, principalment provenents de la nostra col·lecció.
1: I què heu notat fent aquesta exposició? Perquè, clar, heu anat 50 anys enrere fins a dia d'avui i dieu que això, aquest diàleg entre creadores, ha canviat aquesta manera de fer cinema? O en quin sentit es relacionen entre elles?
3: Quan penses, no, en profunditat històrica, quan fas genealogies, te n'adones que res no és estàtic. No? És una mica el que dèiem abans. No? Quan tens la responsabilitat de pensar en termes històrics, guanyes perspectiva, comprens els matisos. I el que veiem, per una banda, són moltíssimes ressonàncies entre el moment del 76 i el moment present, és a dir, ens adonem que n'hi ha temes i fronts de lluita que encara són vigents pel que fa a la desigualtat de gènere, el masclisme, la societat patriarcal, però també te n'adones que els feminismes no són un moviment estàtic, que s'han enriquit amb altres inputs, que s'han fet altres preguntes, per exemple, la idea de treball ha conegut mutacions increïbles, com també ha conegut mutacions increïbles el llenguatge cinematogràfic. Finalment, les imatges que nosaltres estem mostrant en aquesta exposició van des dels 16 mil·límetres fins a imatges generades digitalment, és a dir, n'hi ha també una evolució dels llenguatges i les tecnologies de la imatge, tot impregnat amb l'evolució dels anhels i els dubtes i els diàlegs i les propostes del moviment feminista. Aleshores, una mica viatge en el temps aquesta exposició, no només per entendre el passat, sinó sobretot per entendre el present.
2: Que de fet també hi ha un punt en el que t'adones que la contemporaneïtat del cinema català passa molt per les dones autores, diguéssim.
3: Bueno, totalment.
2: Saps que, i al final veus les gales dels premis i tot això, i qui està recollint els premis i qui està fent com les noves mirades i tal, sempre són dones autores. Vull dir que també és guai l'exposició perquè tens aquest punt de la contemporaneïtat és molt femenina, però també veus que hi ha hagut un passat, vull dir que hi ha com tot un llegat que es recull i que potser, per exemple, jo personalment no el coneixia tant i que crec que gràcies a l'Expo també doncs, el poses en valor, saps?
3: Bueno, te n'adones que efectivament tenim ara una fornada absolutament brillant de creadores contemporànies i hi ha un esforç molt clar a l'exposició de deixar clar que això no és flor d'un dia, no és un bolet que surt del no res, n'hi ha una genealogia. I això també és una lluita molt important dels feminismes, mai no perdre la consciència de qui ha fet coses abans, a més en condicions molt més adverses, no? I aquesta exposició, doncs, podem retrobar o redescobrir a les pioneres dels anys 70, una Eugènia Balcells, una Mari Jordà, una Elena Lumbreras, però també una generació frontissa, que és molt important, que són les primeres dones catalanes que es van obrir pas amb un esforç increïble, amb un mèrit espectacular a la indústria cinematogràfica dels anys 80 i 90, que allò era una gran festa patriarcal. Una Marta Vallet Bocoll, una Judit Colell, una Rosa Vergés, no? Aquestes dones, no? Que no estan, no formen part d'aquesta generació heroica del tardofranquisme ni d'aquesta fornada més recent, però que són tan importants aquesta generació baula fins a arribar, no? A aquesta generació més recent i ben coneguda. I l'exposició permet dibuixar genealogies possibles, de nou, entendre la imatge feminista en profunditat de camp històric.
1: I entendre també que la desigualtat hi continua sent, perquè ara sortia fa poc l'Aina Clotet dient jo vull els 10 milions amb què creien els homes, que nosaltres només ens en donen 4, parlant de Kant, o també teníem a la Carol Rodríguez Colás, que ara ha tret la d'Hermanos, que també es queixava molt de la diferència de pressupostos. Vull dir que la desigualtat a l'hora de crear continua sent tan exagerada?
3: Bueno, jo crec que la resposta es pot respondre, la desigualtat continua sent un fet a tots els àmbits d'activitat social, i la indústria creativa no n'és una excepció. Aleshores, evidentment, encara n'hi ha biaixos, encara n'hi ha desequilibris i encara n'hi ha moltíssima feina a fer per arribar a una igualtat efectiva entre homes i dones.
1: I 50 anys portem, eh? Vull dir que també a vegades és allò de dir, hosti, tu, no estem ja cansades de lluitar? A més, ho dèiem de... El 76 va passar tot, eh? Va passar el lliure, va passar el grec, vull dir, estem de celebració rere celebració.
2: I tot, curiosament, tot fa 50 anys, vull dir que es nota molt que com es va obrir de sobte la, no sé, la cultura catalana o la cultura de la ciutat, no? en aquell moment i es va obrir tot, però és el que dius, que també hi ha lluites que segueixen formant part una mica i que són capdavanteres, saps? Que al final potser en una època semblava que deixaves enrere el blanc i negre, per dir-ho d'alguna manera cinematogràfica, i ara estàs una mica amb el perill que potser de cop torna el blanc i negre cap a nosaltres, no?
3: Per això és tan important i creiem que és tan contemporània aquesta exposició. No es tracta de mirar, en aquest cas, a les Jornades Catalanes de la Dona com a arqueologia, no? Com una àmfora grega que estem mirant al museu. També volem rescatar part d'aquesta energia, de la confiança en el canvi, del valor de l'organització col·lectiva, d'aquesta intel·ligència grupal organitzada, perquè malauradament ja li veiem les orelles al llop, i més ens val rescatar aquesta energia, aquestes genealogies, per no sentir-nos també desemparats davant els reptes del present.
1: Aquesta exposició Feminismes Fílmics hi serà fins al novembre?
3: Sí.
1: Ho dic bé? I també teniu, evidentment, programació d'estiu que l'acabeu de publicar. També hi ha un cicle que a mi m'interessa especialment, de comèdies romàntiques, el sí. Tu i jo què?
3: Tu i jo què? Un gran títol de cicle.
1: Un gran títol. Perdona, destaquem-lo.
4: Eres la única persona que conozco en Nueva York.
1: Quines pel·lis heu seleccionat per aquest cicle?
3: Doncs és un molt bon exemple de com treballem a la Filmo, no? Perquè realment el nostre equip de programes ja circulava com molt d'interès pel tema de les comèdies romàntiques, i crec que ara mirem als grans clàssics de la comèdia romàntica amb una mirada completament diferent, no? El fet de tornar a programar clàssics de la comèdia romàntica actualment amb una sensibilitat feminista, una sensibilitat queer, ja canvia la mirada que nosaltres fem sobre aquestes imatges. Però com que som una filmoteca, no ens hem convidat conformat només en programar els grans clàssics, no?, dels anys 80 i 90. Hi ha, per una banda, una voluntat de rastrejar els orígens del gènere. Estem programant cinema dels anys 30 i 40, estem programant a Lubitsch, a Frank Capra, a Dorothy Arzner, a Preston Sturges... És a dir, estem buscant, no?, els orígens d'aquest gènere de la comèdia romàntica molt més enllà del que podria semblar evident. Però també estem descentrant una mica l'eix nord-americà que normalment ens imaginem la comèdia romàntica. Estem programant pel·lícules, per exemple, de Hong Kong, el Chui Hark amb Shanghai Blues, estem programant a Edward Yang, i també ens estem preguntant per les variacions en clau queer d'aquest gènere. Amb tota la intenció del món, amb motiu de les festes de la Mercè, programarem a la Zaira Carmona, l'amiga de mi amiga, no?, que fa aquest joc amb la peli del Romer, no?, però també, per exemple, programarem a l'Edward Yang. És a dir, bàsicament es tracta de, val, agafem una etiqueta perfectament reconeixible, que és la comèdia romàntica, no renunciem a jugar, no?, amb les cartes més previsibles, però la Filmoteca sempre t'intenta sorprendre, no?, intenta fer-te reflexionar críticament sobre una cosa que pensaries que entens perfectament què és, però el nostre joc és dir, escolta, que si obres una mica l'òptica, entraran moltes més coses a dins.
2: I una pregunta una mica trapella, però trobes que al cinema català li falta una mica de comèdia romàntica, potser?
3: Ostres, no m'atreviria a fer ara un judici, però crec que podem rescatar moltes coses valuoses. Tenim, justament pensant, no?, en la reinterpretació del gènere des d'una òptica queer, tenim aquest tresor nacional que és la Marta Vallet-Bocoll, que li dediquem a la tardor el nostre programa Els Passos Dobles, i la Marta és un exemple de moltes de les coses que estem parlant. Una dona que als anys 90 fa cinema contra tot pronòstic, sense cap tipus d'ajut, perquè era una cabuda i una persona tenaç que va tirar endavant el seu projecte, i la Marta fa, amb un sentit de l'humor increïble, una reinterpretació en clau queer del gènere clàssic de la comèdia romàntica, que, per exemple, també volem reivindicar amb aquest cicle.
1: I també reivindiqueu, ara que ho tens aquí obert, Cuando Harry encontró a Sally, que Ferran, tu has dinat en aquesta taula.
2: Sense saber-ho, a més, vaig al restaurant, no sabia que era la taula, vaig estar 3 hores buscant el cartell i el tenia al damunt. I és que a vegades busques a la vida i les coses les tens a tocar.
3: La vida troba tu.
1: Doncs trobeu-vos a la Filmoteca de Catalunya. Pablo Laparra, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Vindrem aquest estiu, si hi ha temps, Ferran, que tu prou d'anar al grec, bueno, tantes coses.
2: Ara quan s'acabi el grec, a l'agost farà tanta calor que jo estaré aquí, vull dir, i tant. Sí, sí. A més, que és baratíssim, que la gent que ens escolti que no ho sàpiga, que és molt barat. De fet, abans, jo no sé com... entenc que l'entrada és simbòlica, perquè per preu d'entrada no es manté l'aire condicionat, jo t'ho dic.
3: Som un equipament públic i operem en preus populars.
1: I aquesta exposició és gratuïta?
3: Completament gratuïta.
1: Vull dir que no hi ha excusa. Moltíssimes gràcies, Pablo.
3: A vosaltres.
1: I res, Ferran, nosaltres ho deixem aquí.
2: Deixem-ho aquí, doncs.
1: Però tornem demà diumenge, no patiu, amb Dani Puntiprats al control, i res, ens veiem. Moltes gràcies.